0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar.
3: La música que quieres escuchar
2: en Radio Montornès.
3: ¡Eh!

0: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Us agrada que us els toquin? Bruixin Rock!

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La mejor música en Radio Montornès.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique.
3: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: En Radio Montornès puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
3: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
2: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
3: ¿Y algo más?
2: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
3: Pues pinta bien.
2: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar?

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar.
5: En Radio Montornès.
4: En Radio Montornès. ¡Hey!

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, èxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: En Radio Montornés puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
1: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
0: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
1: ¿Y algo más?
0: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
1: Pues pinta bien.
0: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar?
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Els millors moments dels matins, ara... durant el cap de setmana. Doncs aquí estem de nou amb la Núria Galí de al Centre Veterinari Petits i Peluts. Ella és la gerent i sempre ens porta temes interessants sobre la taula. Bé, tot i que hem deixat passar una mica l'estiu i les vacances, ja estem en una nova temporada, arriba octubre, però a l'octubre doncs, també tenim ponts i festes i arribarà el Nadal i haurem de viatjar amb les nostres mascotes. Com que és un tema que tenim sobre la taula, la Núria ens porta informació interessant per a totes aquelles persones que tenen gos o gat i que han de viatjar properament amb les seves mascotes, amb els animals. Benvinguda, Núria.
5: Hola, bon dia, com
4: Què
5: esteu?
4: Què tal?
5: Pues
4: tot bé?
5: Molt bé, després de l'estiu, amb piles per seguir l'any.
4: Doncs vinga, que tenim moltes coses a explicar, no?
5: Sí, més que res perquè es necessita bastant temps si feu viatges llargs. T'explico.
4: Sí.
5: Gat-gos, primer separem. Si teniu gat, nosaltres més aviat recomanem que el deixeu a casa, així de simple. Per què? Perquè els gats s'estressen molt fàcil i qualsevol estrès amb un gat comporta o pot comportar problemes de salut molt fàcilment. Llavors, si teniu un gat i heu de marxar 15 dies, més val que algú us vingui a fer una ullada cada
4: Allò,
5: dos dies.
4: Allò, una mica de menjar, d'aigua...
5: Li sí. podeu deixar el pinso a dispensació, li podeu deixar aigua a dispensació... i que algú us vagi un parell de... Bueno, cada dos dies més o menys, o cada dia, si podeu, per fer-li una ullada, donar-li una mica de llauneta, netejar el sorral, estar una mica amb ell, però si no el toqueu de casa, pel gat molt millor. A no ser que estigui acostumat, si ja des de petitó us l'heu portat amunt i avall, doncs no hi ha problema.
4: De totes maneres, els gats s'estressen més que els gossos, no?
5: Sí, sí. Ho passen pitjor. Llavors, com que ho passen pitjor, i més que res perquè no surten de casa, o sigui, no els traiem a passejar, no són animals socials Clar. Com un gos. Llavors, el gat, si podeu deixar-lo a casa, és el més recomanable. Si us l'heu d'emportar per força major, treballeu-ho amb temps. Llavors, podeu anar al vostre veterinari, consultar com fer-ho, com gestionar-ho, i si es necessita medicació o no. Com que el tema de medicació ho parlarem més endavant, i serveix tant gat com gos...
4: Molt bé.
5: Ho deixem i després ho tornem a recuperar.
4: Molt bé.
5: I el gos? Els gossos sí, estan tot el dia amb nosaltres i sí. cada vegada més ens els emportem a tot arreu on anem. Per tant, un gos, si marxeu de viatge, hem de saber. Si anem a nivell nacional, o sigui, només sortir de Catalunya ja ens demanen la vacuna de la ràbia. Això és el més bàsic. Catalunya és l'única comunitat que la ràbia no és obligatòria, tot i que nosaltres la recomanem. I només que aneu a Andorra, només que aneu a València, sortiu una mica a la frontera, ja és obligatori, qualsevol policia que us pari us pot demanar la cartilla amb la ràbia. Si sortiu de fronteres d'Espanya cap a fora, Portugal, França,
4: Andorra.
5: Llavors us demanaran també el passaport. El passaport és un document que també es fa directament en el veterinari i a partir de tenir el passaport, totes les vacunes que poseu ja s'han d'inscriure allà. Si aneu més enllà, si sortiu d'Europa, hi ha alguns països que us demanen també el CEXGANG. És una documentació internacional per alguns països i aquí sí que us diria que us ho prenguéssiu amb més temps. És a dir, si feu un viatge llarg i el voleu fer amb la vostra mascota, m'invento. Aneu a Cuba i us voleu emportar el vostre gos, mireu quines normatives i si us demanen el CEXGANG. Si és així, aneu amb 2 mesos d'antelació. És cert que el CEXGANG es comença a tramitar amb més o menys uns 10 dies abans, però tot el previ, revisar les documentacions, revisar les vacunes, a vegades hi ha alguns llocs que us demanen anticossos de ràbia. Treballeu amb 2 mesos en antelació amb el veterinari, perquè sé de gent que ha hagut de cancel·lar el vol a últim moment perquè no ho tenien tot. Llavors, anticipeu-vos a tot el que pugueu. Si a partir d'aquí és la documentació, no? El que ens demanen, ràbia, passaport o CEXGANG. Si, a més, aquí ja entrem en transport. Què anem? En vaixell, en cotxe o en avió? Clar, si teniu un gos petit de menys de 10 quilos, normalment amb avió es pot anar amb nosaltres a cabina. Per mi és el més recomanable, perquè el trastorn que suposa per ells anar a bodega dins d'una gàbia són moltes hores, l'estrès és insuportable. Imagineu-vos a vosaltres mateixos estar allà tancats sols. Per tant, jo sempre intento evitar l'avió o el vaixell si vaig amb la meva mascota.
4: Si podem anar en cotxe, millor, no?
5: Si podem anar en cotxe, millor. A més, el cotxe l'utilitzem molt, tant per anar a la muntanya, clar, com per fer excursions, com per anar al veterinari. També té els seus problemes. Hi ha gossos que el cotxe es mareixen o s'estressen. Quan veniu al veterinari i ens pregunteu què li puc donar al meu gos perquè ho passa malament al cotxe, el que necessitem saber és si és que es mareja o si és que és estrès. Si és estrès perquè no li agrada, la millor solució és treballar-ho amb un educador, amb modificació de conducta, per anar-lo adaptant al cotxe. Perquè si no, hem de donar sedants i vulguis o no un sedant et pot afectar
4: després a òrgans interns, sí, no?
5: Con lo qual, si podem evitar medicar un animal que amb modificació de conducta aprengui a anar amb cotxe, molt millor.
4: Pels mareixos, sí?
5: Pels marejos, això ja sí que no ho podem canviar. És com una persona o un nen que es mareja en el cotxe, això sí que no podem...
4: Però podem medicar?
5: Podem medicar. Llavors, per això és important, quan veniu al veterinari i ens dieu el nostre gos en el cotxe no ho passa bé, que ens sapigueu diferenciar si és que no ho passa bé perquè no li agrada o no ho passa bé perquè es mareja. Si es mareja, us donarem medicació. Si no ho passa bé i no estem a temps, ho parlem. Però si podeu estar a temps i anar amb un educador que faci modificació de conducta, molt millor. Altres transports?
4: Avió, vaixell, ja ens has dit. Millor que no vagin a cabina.
5: Millor que no vagin a cabina, millor que estiguin amb nosaltres. Si van a cabina, aquí sí que us diria, avanceu-vos també bastant a temps per poder provar la medicació abans de trobar-vos de cop i volta de la medicació el mateix dia que viatges, perquè el deixes, no estàs amb ell. Si podem medicar abans i que vosaltres a casa aneu veient quines reaccions li dona aquella medicació, ajustar la dosi, perquè quan el deixeu a cabina, el deixeu a bodega.
4: A bodega.
5: Aquell animal pugui estar més segur i més tranquil, millor. Si no, estem provant a cegues i el deixem a cegues sense ninguna supervisió.
4: Molt bé.
5: El vaixell jo crec que més o menys és un similar a l'avió i l'altre que ens oblidem és la Renfe, el tren.
4: El tren, és veritat.
5: Normal, ara s'han obert la normativa, em sembla que va ser a primers de setembre o així, i ara ja podem viatjar amb qualsevol gos en el tren, amb Renfe, i a qualsevol destí. Ens demanen que vagi amb morrió. Bueno, com a mínim anirà amb nosaltres. I aquí estem igual que el cotxe. Si està acostumat, si no està acostumat, si es mareja, i és algo que podem parlar. Sempre us demanem qualsevol medicació que sigui sedant, que necessitem per tranquil·litzar, veniu amb temps. No espereu a... Igual que els petards, qualsevol sedant que es necessiti, treballem-ho amb temps, perquè podem ajustar la dosi abans que us trobeu amb el moment crític. Ara ja hem vist normativa a nivell legal, amb viatges... I a partir d'aquí, crec que en algun programa ja ho veu parlar de què és necessari per viatjar.
4: En cotxe.
5: En cotxe.
4: Sí.
5: O inclús amb avions i tal. La normativa diu que els animals sempre han d'anar lligats. Uh-huh. O sigui, mai ens poden estorbar al moment de conducció o quan tinguis un accident que pugui provocar algú més greu dins el cotxe. Per tant, cinturó de seguretat, si va a darrere, podeu anar amb una reixa, tapant, com es diu, el maleter amb alguna reixa o amb algú perquè el gos no pugui moure's d'allà, o transportins que estiguin homologats. Cada transport públic té les seves homologacions, mireu les mesures. Normalment quan viatgeu i ja marqueu que aneu acompanyats amb un animal, us diuen les mesures del transportí. És el que heu de mirar abans de marxar, cada companyia té les seves. Per tant, viatjar pot ser fàcil
4: o complicat.
5: Tot
4: això de la documentació, el passaport, la cartilla, tot això ho feu al centre veterinari.
5: Sí.
4: Tot això té un cost,
5: sí,
4: que també s'ha de tenir en compte a l'hora de viatjar. Les persones que viatgen amb mascota, tota la documentació l'han de tenir al dia.
5: L'has de tenir al dia. Normalment, la cartilla normalment ja la teniu, la cartilla de vacunació. El passaport rondarà entre els 40 i els 50 euros segons on aneu, més o menys, estic dient, no em sé els preus de tothom. Han d'anar tots els animals xipats. El xip és obligatori, gat, gos, fura. Per tant, xipats, vacunats, documentació i... M'he quedat en blanc.
4: La documentació, el xipat... Les vacunes, passaport...
5: Tots els animals quan viatgen han d'anar vacunats, xipats, documentació en regla, i si sortiu d'Europa també us demanen la desparasitació. Llavors, si us voleu garantitzar que no us posen problemes, el dia de la desparasitació aneu al veterinari, li doneu la pastilla i que us ho escrigui en el passaport. Les desparasitacions ja de general recomanem que siguin cada 3 mesos, però quan viatgeu hi ha països que us demanen 10 dies abans. Llavors, mireu molt bé la legislació de cada país abans de viatjar.
4: Sempre que viatgem amb animals, mirar la legislació de l'animal que portem.
5: Del país de destí.
4: Sí.
5: Penseu que dins d'Europa no hi ha tant merder, per dir-ho, és bastant més senzill, és passaport, vacuna ràbia i poc més, però si aneu fora es complica bastant. Es complica bastant i no només necessitareu l'aprovació del país d'origen cap al destí, sinó després per tornar
4: a Espanya,
5: també us demanarà documentació i haureu d'anar a algun veterinari del país on aneu a viatjar. Per tant, treballeu amb molt temps. Per això us recomanem, quan aneu fora, fer-ho amb uns 2 mesos d'antelació.
4: Viatgen molt amb mascota?
5: Cada vegada més.
4: Cada
5: vegada més i, per sort, encara és a Europa, però sí que cada vegada més tenim peticions de viatges cap a l'estranger. És una documentació que aquesta sí que és cara. A fer un CEXGANG et pot sortir per 280, 300 i pico. És molta feina de tràmits i no només això, sinó que hi ha vacunes darrere, hi ha uns seguiments i no és una documentació fàcil.
4: Déu-n'hi-do. Doncs ja sabeu, si viatgeu amb mascotes, teniu tot això en compte. També, què passa si anem a viatge i la mascota es troba malament?
5: Home, jo llavors us recomanaria no fer-ho.
4: No viatjar.
5: O si ho feu i és per Europa amb el vostre cotxe, sempre que tingueu un veterinari localitzat en el país d'origen. Si viatgeu fora i heu d'agafar un avió o un vaixell, allà potser sí que no us deixen entrar, perquè ja tens un animal que està amb un possible virus i no us deixen pujar-lo a cabina o no us el deixen viatjar.
4: Això hem de tenir en compte, eh?
5: Jo retrasaria, si és sí o sí anar amb la mascota, retrasaria. Si no, també teniu opcions de guarderies. Aquí a Catalunya, per sort, tenim moltes guarderies on poder, de confiança, on poder deixar-los uns dies. Bàsicament hi ha dos tipus de guarderies. Les guarderies que treballen amb gàbies individuals o a vegades també amb més animals, però el resum és amb gàbia o sense gàbia.
4: Lliure.
5: Normalment els que són

0: gosa sociable, que estigui castrat, que no tingui problemes de conducta ni amb altres animals ni amb gent, per poder-lo tractar i conviure amb ells. Si té problemes de conducta, llavors ja hauríem d'anar a una guarderia amb gàbia on el tinguin més controlat, que igualment els treuen a passejar. Si necessiteu recomanacions, pregunteu al veterinari, perquè vulguis o no tenim feedback de l'hem portat aquí, ens ha agradat molt, o l'hem portat allà i no ens ha agradat gens. Llavors ens podeu preguntar sense compromís i us assessorem.
1: Molt bé. Doncs ja sabeu, el centre veterinari Petits i Peluts, que el tenim aquí a tocar.
0: Ernest Lluc, avinguda d'Ernest Lluc, número 9, al costat de la farmàcia Mugent.
1: Doncs allà trobareu a la Núria Galí i el seu equip, i si teniu animals i heu de viatjar, sobretot tenir en compte doncs el destí on voleu anar amb la vostra mascota, sobretot perquè hi ha gestions que s'han de fer i que s'han de fer doncs per tenir tota la documentació i poder viatjar sense cap problema.
0: I de salut, que si hem de començar a medicar per un tema d'estrès, és preferible revisar que la medicació i la dosi que estem donant amb temps, que no us trobeu amb el viatge a sobre i perdem el control, diguem-ne.
1: Clar. Això és com l'epidural, no? Que s'ha de saber el pes i s'ha de controlar molt bé la quantitat de medicació que
0: Ostres,
1: li hem de donar.
0: Però l'epidural te la jugues amb una vegada, no te la posen 10.
1: No, i aquí sí, aquí tenim l'oportunitat de
0: poder-ho treballar 15 dies abans, per exemple.
1: Clar, és molt interessant.
0: Ens aneu donant el feedback, doncs mira, li ha anat bé, o això li deixa molt dormit, o això no li està fent res.
1: Clar.
0: I ho anem treballant fins al dia del viatge, que ja sabem quina és la dosi que li funciona.
1: Doncs per això,
0: del amb viatge temps, o dels petards també.
1: Sí, ja sabeu, posem-nos manos a l'obra i totes les dubtes que tinguem doncs anem directament al centre veterinari i allà ens aclararan totes les dudes. No sé si vols afegir alguna cosa més, Núria.
0: Jo crec que ja ho hem tocat tot.
1: Déu-n'hi-do. Interessant, sobretot si teniu mascota i estàveu pensant en viatjar. Potser els viatges es fan molt sovint amb cotxe i és fàcil o més fàcil viatjar en cotxe, potser més complicat amb diferents transports.
0: I destins més llargs.
1: Sí. Doncs gràcies, com sempre, per posar-nos al dia, Núria.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Que vagi bé.
0: Merci.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Aquest matí de dilluns, a les mañanes de Ràdio Montornès, estem de celebració per partida doble escoltant aquest tema dels Drop Collective, però avui els tenim aquí a les mañanes de Ràdio Montornès perquè ells sí que estan de celebració dels 10 anys d'existència musical.
1: Els ulls i un home per qui estava perdut.
0: Per conèixer aquesta formació, els Drop Collective, tenim a l'altre costat de la línia telefònica l'Andreu Domènech. Andreu, bon dia i benvingut a les mañanes.
2: Bon dia, Miquel.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs molt bé, molt content d'estar aquí xerrant amb tu i això, i que ens dediqueu aquesta estoneta.
0: Bueno, esteu de celebració, 10 espelmes que bufeu aquest any. Per aquelles persones que estan escoltant per primera vegada el nom de Drop Collective, explica'ns una mica aquest projecte musical que va néixer ara fa 10 anys, com diem, el 2016. Com va sorgir aquesta unió d'aquests músics estudiants del Conservatori del Liceu?
2: Doncs mira, crec que és una cosa que passa constantment a Barcelona, que és una ciutat com que acumula tant de talent en els centres superiors, tant de talent d'improvisació, de música, de tot tipus de disciplines diferents, i en el nostre cas doncs estàvem estudiant jazz i música moderna, i d'alguna manera tots havíem arribat també a aquest gènere a partir de la música jamaicana, no? De com la música jamaicana va arribar aquí a Catalunya, d'escoltar, en el meu cas com a saxofonista, doncs d'escoltar avents improvisant, aquestes línies, els riffs, tot el que sentia em va fer enamorar d'aquest estil, i ja vaig anar investigant, doncs hi vaig anar entrant, i al Liceu, això, ens vam trobar tot un grup de gent que també ha trets per la idea de fer arranjaments per a aquesta formació de 5 vents, doncs ens va agradar com aquest concepte i vam voler estirar i ajuntar aquestes dues passions, no?, que era el jazz i la música jamaicana.
0: Això que ens estàs explicant, Andreu, ara així, explicat per tu, sona molt fàcil, però escolta'm, una formació com Drop Collective, que sou uns quants, ara ens diràs concretament el nombre de membres que formeu Drop Collective, no ha de ser fàcil trobar l'espai, trobar el moment d'ajuntar-se i poder practicar, no?
2: Doncs sí, la veritat és que és una bogeria. En l'escenari som 10 persones i ja des de fa uns anys que ens acompanya l'11è membre, que és el Gerard, Gerard Sàlvia, tècnic de so. I al final tot ha sigut un aprenentatge aquests 10 anys, però bàsicament consisteix en agendar assajos amb molt de temps i a partir d'aquí doncs una organització que, bueno, hi ha esforços i col·laboració de tothom, no?, per tirar el projecte endavant. També hem de dir que com a músics el nostre circuit d'altres músics és molt gran, no? Coneixem moltíssima gent que toca increïble i que per sort en alguna ocasió, doncs, si no hi podem ser els 10 originals a l'escenari,

0: la jamaicana, el reggae, l'ska, el dancehall... Hi ha col·lectius que tenen molta força, que inclús estan voltant per diferents pobles de Catalunya amb els seus sound systems, amb uns equips espectaculars, amb una qualitat sonora brutal quan vas a veure algun d'aquests concerts o alguna d'aquestes sessions de DJ que també en fan. És espectacular. Tu creus que això ha tornat a agafar una mica d'embranzida aquests gèneres musicals, aquestes sonoritats?
1: Sí, és que és, bueno, és que és una manera de disfrutar la música que ho té tot, no? És perfecte, és a dir, hi ha cultura, hi ha comunitat, no sé, compartir és perfecte. I també aquesta cultura de donar-li el valor en el que es punxa, no? El públic que està allà ballant, és com, bueno, és perfecte i genera, pues, això, doncs, que realment, doncs, pues que aquests estils segueixin sobrevivint, que evidentment, i aquí a casa nostra, doncs, que estem a l'altre cantó de l'oceà, podríem dir, del seu origen, no? que estiguem gaudint-lo d'aquesta manera i amb aquesta bona salut, la veritat és que és un motiu de celebració.
0: Imagino que la pregunta que et faré és una obvietat, però vosaltres com a membres d'aquest gènere musical heu participat en aquest tipus de concerts i de festivals que s'organitzen sobre aquests estils, no?
1: Sí, amb Drop, aquí a Catalunya, mira, fa poc vam estar a la Terrasseta Reggae, hem estat també, bueno, fa molts anys ja, al Nova Reggae vam ser, i espera't, perquè ara també, on més hem estat? Bueno, i després també festivals de jazz, clar, nosaltres estem entre els dos, entre el reggae i el jazz, però també hem pogut actuar, pues, en sales, pues, amb els Scatolites, amb els New York Ska Jazz... I llavors ens anem movent entre els dos llocs. És veritat que potser no tots els temes que fem nosaltres, el tenir aquesta vessant més jazzera, potser no tots els temes són carn de sound system, en el sentit que siguin temes ideals per aquests espais o per ser punxats, però bueno, n'hi ha molts que sí i em consta que van sonant.
0: Mm-hmm. Avui estem descobrint i celebrant, juntament amb Drop Collective, la seva música i l'existència d'aquesta formació.

0: 10 anys de trajectòria musical dels Drove Collective, avui celebrant aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès, juntament amb el seu saxofonista, el saxofonista baríton, l'Andreu Domènech. Andreu, fa 10 anys imaginaves que arribaria la formació al nivell que ha arribat?
1: Uf, que va. Que va. No. No, perquè era, bueno, era un projecte molt gran del que teníem moltes ganes i d'alguna manera, doncs, cada any que passa, o sigui, ara sí que és veritat que el sento com un projecte molt sòlid per al vincle que tenim, per les ganes, per tot, que seguim tenint, no? Però en aquell moment, la veritat és que costava d'imaginar, bueno, tot plegat, no? Que faríem temes propis, bueno, no sé, com tot el camí, els llocs on hem anat arribant, no? Les petites fites que hem anat aconseguint i que, bueno, que ens segueixen empujant, això, bueno, alimentats per les ganes sempre de fer música, de temes nous i seguir-nos reunint, no? I tocant.
0: Escolta'm, i com ha estat també la relació al llarg d'aquests 10 anys?

0: dins de la família Dwarf Collective, perquè això al final acaba sent una família.
1: Sí, sí, és que és, bueno, és literalment això. De fet, ara estem esperant el primer, la primera descendència, podríem dir, d'un dels membres, que també és una cosa que, agafant la pregunta anterior, no, fa 10 anys era impensable pensar que, pues, pues que passaria alguna cosa així, potser. Bueno, i res, i ara és que és això, és que és un espai de trobada i molt bonic. El vincle, és que al final amb tots és un vincle d'amistat, que també és una de les raons per les que estem encara enganxats en aquest col·lectiu, no? I que ens fa il·lusió fer coses, perquè al final un projecte de música jamaicana i jazz de 10 persones a nivell de, econòmic, de mobilitzar-ho també dintre de l'escena i tot això, és una tasca complicadíssima. També el rèdit econòmic que en treu cada membre, podríem dir que no és el mateix que en podríem treure amb qualsevol altra formació, potser d'una música més pop, més mainstream o el que sigui. Aleshores, si estem aquí és perquè és també per tota la resta de coses, no? Per un tema artístic, del que ens agrada el que fem, i també per un tema, pues, això, doncs, que ens cuidem, que ens estimem i que sempre, pues, trobar-nos és un motiu de celebració. I a partir d'aquí, doncs, hem anat fent.
0: I per continuar celebrant-ho i per celebrar precisament aquests 10 anys d'existència, com el vostre és fer música, ens heu preparat nous temes, noves cançons per gaudir d'aquests 10 anys. Si et sembla, anem amb aquest primer single que ens veu descobrir a finals de setembre, que comença a sonar. Ara parlem.

0: Andreu, no sé si aquesta celebració dels 10 anys és també agafar una nova sonoritat o una evolució dels Drop Collective. Això sona molt més swingero, no sé. Explica'ns tu mateix cap a on va ara la Drop Collective.
1: Doncs la veritat és que estem una miqueta en el mateix camí que vam, que teníem fa... En aquest últim disc seguim apostant per el model híbrid en el que agafem estàndards de jazz i els passem pel filtre de la música jamaicana i també de fer temes originals. I amb aquesta combinació, podríem dir, aquest primer single que hem tret, que és Get Out of Town, que és un estàndard de jazz de Cole Porter, doncs aquí hem fet un arranjament, evidentment, el més pur estil ska jazz, és un arranjament del Daniel Ferruz, del pianista, i és aquesta dedicació a aquest orígens. De fet, el primer disc, Storming, era només estàndards, no? Llavors aquí volíem que el primer single d'aquesta celebració fos justament agafar un estàndard de jazz i dir, ei, Drop ve d'aquí, això és el que fem, i els dos singles que venen després d'aquest són justament dos temes originals.
0: Un està a puntet de sortir, de veure la llum.
1: Sí, aniran arribant a mitjans d'octubre i a mitjans de novembre.
0: Mm-hmm. Fins al concert final, que el tindreu el 28 de novembre.
1: Exacte, tot plegat és una miqueta, volíem fer com aquesta prèvia per anar enganxant a la gent i poder aconseguir que tothom se n'assabenti que el 28 de novembre hi ha aquesta festa a la Sala Obloat, que celebrem i que estem preparant amb moltes ganes. Serà un concert llarg, amb convidats, també justament dient abans, no?, lo de la família, doncs al final Drop no som els mateixos 10 que vam començar, em sembla gairebé una tasca impossible mantenir 10 persones durant 10 anys, llavors els petits canvis que hem anat tenint doncs són gent que està convidada, que vindran a treure el cap i que, bueno, pujaran també a cantar i a tocar.
0: Ara l'Andreu ens comentava una cosa molt important de la formació i és aquesta maquinària que funciona a mode de com una IA, però musical, dels Drop Collective, passa pel seu filtre. I un dels temes que jo he escoltat per recollir precisament aquest filtre per on passa la música dels Drop Collective és aquest que ara escoltarem.

0: Aquí estem escoltant aquest Làgrimes Negres, versionat per Drop Collective. Escolta'm, això sí que podem dir pura essència del segell musical que teniu vosaltres.
1: Sí, la veritat és que és un single del que estem molt, molt, molt contents. Va ser un arranjament que vam preparar per al 50è aniversari del Festival de Jazz de Barcelona. I la veritat és que, bueno, sí, és com tu dius, recull una miqueta aquesta essència de fer un arranjament, de que hi hagi una part de vents, que els vents tinguin un protagonisme, però alhora la veu, i d'intentar agafar sonoritats que ja potser té la cançó, d'altres arranjaments que s'han fet i coses així, i passar-les, doncs portar-les a un altre lloc, no?
0: Escolta, em parlaves fa un moment de la figura número 11 de la formació, el tècnic de so, em comentaves?
1: Sí, de fet, en aquest cas, sí, tot i que ens ha vingut a fer de tècnic de so ja diverses vegades, no és com el tècnic de so oficial, però sí que és una persona que darrere dels dos darrers discs, tant d'Inside com dels tres discs que tenim, ens ha fet la mescla, que és el Chalard, el Chalard 58 de la Panxita, i és una persona, és una figura superconeguda dintre de l'escena reggae de casa nostra i del món, jo crec, i és un productor i en aquest cas ens ha mesclat els temes i ha sigut una relació molt bonica la que tenim, perquè igual que nosaltres érem com molt pesats a l'hora de fer la mescla amb coses de volums, de la sonoritat més jazzera, dels vents, i és com una cosa que hem anat com dialogant amb en Chalard. Hi havia una altra part que era tota la part de la base rítmica, de com havia de sonar l'estil, no?, a nivell de grup, de base rítmica, i després, evidentment, tot el seu bon gust a l'hora de, com se'n diu, com d'embrutar o d'humitejar, d'embrutar el que són les mescles, sobretot aquests temes més reggae, i afegir aquests efectes, aquestes reverbs, aquests delays que se senten després en la mescla final, no?, i que en directe el que s'encarrega principalment de fer això és aquesta onzena persona, aquest tècnic de so que generalment és el Gerard Sàlvia, però bueno, treballa molt el nostre tècnic de so, llavors no sempre pot venir, i llavors per sort també tenim altres tècnics de so boníssims, com en aquest cas també el Chalard.
0: Et faig aquesta pregunta perquè per una formació com la vostra, amb tants vents, amb tants músics a sobre l'escenari, per mantenir aquest segell sonor és una feina extra, és com un altre músic més, no?
1: Sí, és una feinada. De fet, tenim la sort de que, doncs, que això, que sempre ens trobem equips molt bons. A casa nostra també tenim una xarxa de tècnics de so increïble, gent amb molta sensibilitat, gent que ens coneix, gent que ens ha escoltat. Llavors, quan anem a tocar als festivals, si no podem portar el nostre tècnic, per lo que sigui, doncs de cop i volta s'aboquen amb cos i ànima, i realment és molt guai treballar i poder treballar amb tècnics que també tenen aquesta sensibilitat. A més, és una música molt llaminera per un tècnic de so. I llavors, doncs, bueno, entre tots sempre funciona tot molt bé, però el tècnic és imprescindible, sí.
0: És a dir, que Drop Collective gaudeix, però també feu gaudir, no?, en certa manera, no només al públic, sinó també a qui treballa amb vosaltres.
1: Home, això és l'objectiu, sí, general de la vida, anar pel món. Exacte, d'aquesta manera, sí, fent gaudir.
0: I parlant de tot això, Andreu, on, en aquest cas tu més personalment, ja que estem parlant amb tu, on et sents més còmode? Quan estàs a l'estudi, quan esteu assajant, o quan estàs dalt de l'escenari, allò davant del públic?
1: Uf, és que tots són... És que mira, crec que si em dedico a això és perquè m'agrada tot això, en general. Vull dir, tot són parts d'un procés creatiu i tot són parts de compartir alguna cosa, no? Igual hi ha parts més extrovertides, com és el moment de compartir-ho amb el públic, no?, en el que estàs més cap enfora, i el moment més de creació, que és molt més endins i de cuidar-ho. Però al final és un procés que, com que compartim 10 persones, no sé, tot és molt intens i tot és molt bonic. És a dir, sí que potser hi ha un moment de la gravació en la que estàs allà com escoltant les tomes, triant i tal, que és una miqueta més feixuc, potser és el que jo sempre preferiria que no haver de fer, però al final també és un moment creatiu, no?, de dir, vinga, va, això com ho volem, no?, aquí quins volums retoquem, com... Aleshores, al final es disfruta tot. Sí, ho sento, no tinc un moment preferit.

0: Aquest matí celebrant aquests 10 anys amb la Drop Collective, aquest col·lectiu musical de Barcelona nascut al Conservatori del Liceu. Aquests 10 estudiants capitanejats en certa manera o conformats per diferents vents que formen la formació. Avui estem parlant amb l'Andreu Domènech, un dels membres d'aquesta formació, i estem descobrint doncs, els temes que han nascut d'aquests 10 anys per celebrar precisament doncs, aquesta trajectòria musical. Escolta'm, Andreu, per aquelles persones que estiguin escoltant per primera vegada la formació, que els estigui agradant el que estan escoltant, a on poden trobar més informació sobre vosaltres i a on poden descobrir més música?
1: Doncs mira, estem principalment a nivell de xarxes socials, fem servir l'Instagram, o sigui Drop Collective BCN, ens trobaran, i després també tenim una pàgina web on intentem tenir actualitzada tota la informació. Els últims discs els hem publicat en Brixton Records, que és una botiga de Bilbao, però que fan enviaments a tot arreu. Vull dir que si hi ha res, a les principals plataformes de streaming, doncs també ens poden trobar. I el més important, com hem comentat abans, doncs aquest 28 de novembre a la Sala Obloat de Barcelona estarem celebrant aquests 10 anys i sonaran la majoria de les cançons que hem anat publicant.
0: Fins que arribi aquest moment, com diem, encara estan per sortir, per veure la llum, 2 singles més d'aquesta nova fornada de temes que ha elaborat Drop Collective per celebrar aquests 10 anys. Per tant, estarem ben atents a escoltar aquests nous senzills que surtin, però de moment nosaltres hem volgut fer un repàs i donar a conèixer doncs, a aquests 10 anys de trajectòria de la Drop Collective. Andreu, ha estat un plaer que hagis passat aquest matí amb nosaltres aquí compartint la vostra música, la música de Drop Collective, i esperem tornar a parlar en breu.
1: Igualment, moltes gràcies, Miquel. Gràcies.
0: Fins aviat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
4: El 91.2 de l'FM.
3: Al web montornès.cat/ràdio.
4: A Twitter, @radiomontornès.
3: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
4: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Radio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem junts un nou Generació Chic. Com sempre, ja us saps aquell trajecte que fem tornant cap enrere. De vegades diuen que és per agafar més força per anar cap al futur. O aquell retorn al futur. No sabíem quan escoltàvem aquestes cançons que el nostre futur seria recordar-les 30, 40, 50 anys més tard. No ho sabíem, però tampoc érem massa conscients d'això, eh? I ens era bastant igual, el que volíem era gaudir d'aquella música. I el que no sabíem és que després de tots aquests anys hi tornaríem a gaudir-les, tornaríem a gaudir, les seguiríem gaudint. Algunes no les hem deixat de sentir, d'escoltar, de compartir mai a la vida. Per això té sentit programes com aquest Generació Chic, en el que fem és això, buscar aquestes cançons que van ocupar el nostre cor, el nostre cap, els nostres peus també, perquè les ballàvem força durant aquells 80 i 90, ara en una història que es diu Generació Chic i que compartim amb vosaltres. Per cert, donem la benvinguda als que s'han anat incorporant. Ja ho saps que doncs aquest programa ara és la sisena temporada que el vam començar en el seu moment, però que ara doncs, la família s'ha anat fent més gran i això ens agrada. Ens escolteu des de diferents punts del territori, això és molt bonic. I ens agrada força, això és veritat. Així que benvinguts a tots, ja ho sabeu, tenim un lloc de connexió que és Instagram, amb l'etiqueta al davant, aquest arroba al davant i el Generació Chic, tot junt, on podeu dir-nos coses, demanar-nos cançons o dir-nos, no sé, que parlem una mica de no sé quin cantant, de no sé quin grup, de no sé quina història que ens agradava força en aquell moment. Normalment, no dic totes les vegades, però normalment quan ens parleu o ens demaneu que recuperem alguna cançó, moltes són de caire així com romanticot. Que ens fem els durs, però al final, escolta, agrada això d'enamorament, aquells, perquè potser perquè d'aquella època el que recordem són els primers enamoraments de l'institut, de la colla, aquella primera novieta. Aquell primer dir-te que eres com el vent, aquest She's Like the Wind que ens deien Patrick Swayze.

Black Queen des d'una pel·lícula que segur que recordaràs i que també ens ha marcat, i tant que ens va marcar. Encara és una de les que tenim moltíssimes reposicions, diria que durant l'any, eh? I ens agrada tenir-la, evidentment. She's Like a Wind pertany, doncs, a una pel·lícula, a una banda sonora, que era Dirty Dancing, una pel·lícula de 1987. En Patrick Swayze, que va morir amb 57 anys, i era el protagonista d'aquella pel·lícula, no? Amb la Baby. Sí, home, sí. Ens agradava, eh? I quantes vegades hem provat allò de saltar i anar tots dos per terra? Si és que no tenim edat de fer segons quines coses. Ja no són edats. Ai, senyor. Va, anem amb uns de Madrid. Tres són ells, els coneixes perfectament, els germans Cano i l'Ana Torroja al davant. Amb aquesta Cruz de Navajas.

0: La història del Mario Postigo, la història de la Maria, una història que coneixem tots, una història que sabem tots com va acabar o com acaba la pel·lícula, una història que és basada en fets reals, una cançó que va ser el segon senzill de l'àlbum Entre el cielo y el suelo dels Mecano de 1990. Aquelles navalles que de matinada, quan el Mario troba la Maria en mans d'un altre, doncs es veu que no li va fer massa gràcia i ho va arreglar anant pel dret, noi. Però les coses van anar com van anar i al final, doncs mira, el que se'n va sortir i va treure la pitjor part va ser ell. Cru de Navajas dels Mecano de 1990, aquí al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Apala, ups, up. Des del World Power. Una altra cançó de 1990, en aquest cas són els Snap. Aquells ritmes que ens feien els Snap que ens agradaven força, perquè donaven peu a parlar-hi molt, fins i tot a rapejar, alguns s'atrevien. Aquesta cançó, ja et dic, és d'un àlbum que es diu World Power, segurament el seu àlbum més important, 1990, això es diu Oops Up.

Aquesta gent són, són alemanys, tot i que hi ha també aquí Nancy Lotti, aquell italià que també estava molt portat amb tot el tema aquest del, de l'aquest Eurodance, en Munzing i Nancy Lotti, tots noms bàsics de, del que és aquest Eurodance, amb les veus rapejant del Turbo B. I atenció, aquesta gent s'havia envoltat de gent de noms com per exemple la mateixa Jocelyn Brown, eh? Sí senyor. Nosaltres anem amb una mica de rock català ara, de la mà del Sau, de la mà d'aquell tren de mitjanit.

Aquest tren de mitjanit que ens va portar el Sau amb un dels àlbums més interessants de la, i més cuidats, no? Amb una producció maquíssima, fantàstica i superben feta, que era aquell, el més gran dels pecadors. I aquell tren de mitjanit que ens va portar, per exemple, en aquell àlbum, en aquell concert en directe, aquell concert de mitjanit que li van dir també. Si lius els núvols i estàs deprimit, jo et dic que el millor per tu és un Generació Chic. Oi, que ho hem fet maco, això. Sí, senyor, pots pujar al tren del Generació Chic sempre que vulguis. Ja ho saps, que el pots escoltar o bé en directe a qualsevol de les emissions que en podem fer, o també el pots escoltar sempre, sempre, sempre a través de la web. Va, què, anem amb l'Stevie Wonder? Anem amb aquell Eden?

0: I què, no em diguis que no es maca? Que és una mica el que es preguntava, el que es deia en Stevie Wonder, amb aquest Agency Lovely. No em diguis que no mola, no em diguis que no és preciosa, no em diguis que no és una passada. Unes coses molt boniques que t'ho diguin, no? I dius, home, això deu ser una cançó d'amor que li dedica, doncs, a la seva estimada, a la seva nòvia, a la seva parella. Doncs no! Quan ens parla d'aquesta noia que es pregunta, dius, no em diguis que no és preciós, no em diguis que no és excepcional, que no és maquíssima. Doncs sí, i tant que sí, però parlàvem d'Aisha, de la seva filla. Quan va néixer la seva filla Aisha, li va dedicar aquesta cançó, Isn't She Lovely? Des del Songs in the Key of Life, del 1976, un clàssic de l'Stevie Wonder. Una altra de les cançons que et volíem portar aquí, que et volíem acompanyar, doncs això, aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda. Chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic.
0: Va, que ara sí que venem amb una de les nostres, un dels nostres temes de capçalera, sens dubte. Són els Baltimora, des d'Itàlia. I aquest Tarzan Boy, tot un himne, cançó de l'estiu del 85, una cançó que encara avui és un autèntic himne.

No em diguis que no valia la pena recuperar una vegada i una altra aquesta Tarzan Boy, aquesta Baltimora, una cançó, jo crec que molt, molt bona, eh? Jugàvem amb això de si és bona o no és bona, perquè ara ens venia una altra cançó que diu que és dolent. Ell no ho sé, la cançó segur que no. Ell, jo dic que tampoc, era dels bons, dels millors. Michael Jackson, Bad. Un àlbum que es deia així també, Bad, i que era de 1980.

Un àlbum que es va dir de la mateixa manera, és de 1987, es deia Bad, i és una de les grans produccions del grandíssim del senyor Michael Jackson, amb la producció darrere, com sempre, d'en Quincy Jones. Atenció, aquesta cançó li van oferir per cantar-la amb un duet amb el Prince i va dir que ni de conya. Va dir que no, que ell això no ho veia, que aquestes lletres no li acabaven de fer el pes, no? Prince. Mira, doncs... un visionari. Un altre que també, déu-n'hi-do. Amante Bandido, del 78, això? Amante Bandido. En Miguel Bosé.

Una de les cançons del Miquel Bosé que a mi ens agrada per fer una mica l'animal, perquè aquí no ha anat amb una festa d'aquestes que et poses a ballar, ja sigui un casament, ja sigui qualsevol d'aquests tardeos que anem fent pels puestos i que ens ho passem tan bé, i que, escolta, poses una mica de Miquel Bosé i sempre hi ha aquell que balla de costat a costat, i perquè, escolta'm, que el Miquel Bosé ha fet coses molt guapes, que és ara, al final, que se li ha anat una mica la flapa, doncs no sé, parlant i explicant-nos històries sobre que no sé a què venen, però que si tenim, apartem això i tenim en compte només el que és la música, les cançons del Miquel Bosé, sobretot en els seus inicis i en aquest, home, aquest àlbum Bandido va ser un dels seus

contents, però va ser un transgressor amb la història aquella del Linda, del Super Superman, tot això, sí, home, sí. No li traiem mèrits, que en té moltíssims amb Miguel Bosé. Abans et deia que això era del 78, no, home, no, això és del 83, 84, 83 surt la cançó, 84 surt el disc Amante Bandido. Aquesta cançonaca d'en Bosé. Anem amb uns anglesos ara, va, vinga, va, sí. I a rapejar una mica. Ja ho sé, això del rap era potser més de Nova York, però hi va haver dos anglesos que es van atrevir. De fet, els coneixem, el primer seu èxit, el seu primer senzill és aquest Wham Rap, Enjoy What You Do. Són els Wham, sí senyor. Get on down, I said get on down. És un àlbum que es diu Fantàstic, del 82. Primer senzill, aquest.

Què, et sembla que això del rap, no? Havia de venir molt no sé, del Harlem i d'aquestes històries del Bronx i tot això, no? Però aquí uns anglesos, un parell d'anglesos, que van ser, doncs, els Wham, ja ho saps, Andrew Rickley i Michael... el George Michael, perdó, doncs van ser els primers que es van atrevir i van treure aquest primer senzill d'aquell seu primer àlbum de presentació que es deia Fantàstic, uns anglesos que es van atrevir a rapejar quan aquí encara ningú ho feia. Uns altres anglesos que també van ser prou transgressors i es van atrevir a moltes coses. Els Bronze Cubits. I els Bronze Cubits, doncs, home, com sempre, evidentment, liderats pel Somerville, pel Jimmy Somerville, ens van preguntar, es preguntaven per què el 84 Tell Me Why.

me why. Digue'm, si us plau, digue'm perquè això és el que es preguntaven els Browns que hi havia un grup, una formació, eren tres liderats, evidentment, home, quan hi ha una veu tan imponent i tan característica com les la veu d'en Summerfield, de Jimmy Summerfield, doncs tot queda molt marcat, no? Per això no sabem mai, o sempre ens costa decidir tots aquells grups pels que va passar en Jimmy Summerfield. Però, per exemple, un dels grups era aquest Browns Qubit. D'aquest grup, els tres integrants eren obertament homosexuals. Es preguntaven, per exemple, per què havien de tenir doncs, problemes pel fet de ser-ho, home. Només faltaria. L'àlbum es diu The Age of Consent. Doncs va, si algú sap la resposta, que ho digui, no? I per què no?

0: Estem super ballables, perquè ja saps que en Somerville s'ha sempre... Uau!
1: Generació, chi.
0: A veure qui és que m'iguala aquestes notes altíssimes d'en Somerville amb aquest falset, amb aquesta veu de falset autènticament important. Nois, estem acabant el final del programa d'avui. Aquest generació de xic d'avui ho farem amb els Kill to Beat. Hem volgut, doncs mira, si tenim els Bronski Beat, anem amb els Kill to Beat. Aquests no són anglesos, aquests arriben des d'Alemanya i és una mostra més d'aquell Eurodance de finals dels 90. De fet, de tot el 90. Parlem, ara ens presenten amb Mr. Bane.

0: amb Mr. Bean, amb aquest senyor tan vanidós, no? Que ens portaven els Culture Beat. Doncs avui acabarem aquesta generació, xic d'avui, una generació que hem tingut, com sempre, una mica de tot. Hem mirat de tenir doncs, música dance, com pugui ser aquesta dels Culture Beat ara al final. Hem tingut música, home, potent en quant a noms, eh? Michael Jackson, hem tingut els Baltimore, hem tingut Mr. Stevie Wonder. Bé, tot això, coses que podeu recuperar si us ha agradat el programa avui, el podeu tornar a sentir quan vulgueu, gràcies a la web de la ràdio, de la vostra ràdio, que vulgueu, recupereu el Generació Chic aquest o qualsevol dels altres. Mireu, aquest és el que em fa 225, o sigui, mireu si teniu programes per recuperar, si voleu. I serà un gust acompanyar-vos també en els propers programes, a la propera entrega, a la propera setmana, amb un nou Generació Chic. Un programa en el que ja ho sabeu que el que volem és doncs, retrobar-nos amb aquella música dels 80 i els 90 que ens va agradar tant i que ens va, bueno, que ens va portar a què? A disfrutar, a estimar, a conèixer la música. Així que ja ho saps, per nosaltres doncs, aquesta és la part final del programa i ja t'emplacem a la propera entrega. 225 programes, doncs haurem de fer-ne un que sigui el 226, no? Haver fet tot aquest camí per no res també seria una llàstima. Nois, gràcies per acompanyar-nos. Si t'agrada, si vols, ja ho saps, la setmana que ve una nova entrega, un nou Generació Chic. Gràcies a tots pels vostres missatges, els que van arribant durant el programa i els que arriben durant la setmana.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Ràdio Montornès.
4: Continguts en xarxa.
5: Propostes en xarxa.
6: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Eric Hoffer, a The True Believer, va escriure una frase molt útil per entendre alguns moviments col·lectius. Els moviments de masses poden néixer i créixer sense creure en un déu, però mai sense creure en un dimoni. I avui parlarem d'un món on sovint hi ha totes dues coses. El déu pot ser Bitcoin, la blockchain o la llibertat financera. I el dimoni, els bancs, els governs, els diners tradicionals o qualsevol persona que faci massa preguntes. Parlarem dels Crypto Bros, aquesta barreja de gurus financers, comunitats digitals, masculinitat de cotxe esportiu de luxe, promeses de riquesa immediata i senyors que et diuen que si encara treballes per un sou és perquè no has entès res i et dona la gana. Perquè una cosa són les criptomonedes i la tecnologia que hi ha al darrere, i una altra és convertir una inversió en una fe, una comunitat en una doctrina i qualsevol crítica en FUD, por, incertesa i dubte. El mecanisme acostuma a ser senzill. Primer, et diuen que el sistema t'enganya. Després, que ells han descobert el secret. A continuació, que aquesta és la teva última oportunitat. I finalment, que només has de comprar la seva moneda, seguir el seu canal o pagar el seu curs de 997 euros. Avui intentarem separar la tecnologia del fum, la inversió de l'aposta i la informació financera del senyor Mulleres de Sol dins de casa, que assegura que una moneda amb el logotip d'un gos farà 1%. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on no sabem quina serà la moneda del futur, però sospitem que no serà la que us acaba de recomanar un desconegut per Telegram.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, posarem una mica d'ordre en aquest univers. Avui tenim una col·laboració molt especial. Avui ens acompanya l'economista i directora de mercats de l'Institut Català de Finances, la Laia Capdevila, a qui hem demanat que ens expliqui què són realment les criptomonedes, quins riscos tenen i com podem distingir una inversió d'una promesa de llibertat financera patrocinada per un Lambo de lloguer. Endavant, Laia, què ens has de dir?
2: Hola a totes i tots, terrícoles, i gràcies, Sergi, per convidar-me. Parlant de criptomonedes, tots tenim aquell amic que va comprar bitcoins fa anys i ara et diu, t'ho vaig dir. I també el que hi va entrar tard i prefereix no tocar el tema. Però què són exactament les criptomonedes? Dit fàcil, són diners digitals. Però no com els que tenim al nostre compte bancari, que depenen d'un banc o d'un govern. Les criptomonedes no tenen cap autoritat central a darrere. No hi ha el Banc Central Europeu del Bitcoin. Funcionen gràcies a una tecnologia que es diu blockchain, que sona molt a paraula de moda, però bàsicament és com un llibre de comptes gegants compartit entre milers d'ordinadors d'arreu del món, on tot queda registrat i no es pot manipular fàcilment. És a dir, en lloc que un banc controli qui té què, ho controla tot la xarxa. Això té avantatges. Més transparència, menys intermediaris, però també inconvenients. Volatilitat brutal, regulació limitada i riscos importants. Perquè sí, pots guanyar molts diners, però també perdre molts diners molt ràpid. I aquí és on sovint hi ha la confusió. Les criptomonedes poden servir com a mitjà de pagament, però avui dia molta gent les utilitza més com a una inversió especulativa que no pas per anar a comprar el pa. També hi ha milers de criptomonedes diferents, no només la Bitcoin, i no totes tenen el mateix valor ni la mateixa utilitat. Algunes busquen ser alternativa al diner, d'altres serveixen per finançar projectes o per operar dins un ecosistema digital. En resum, són una innovació tecnològica amb molt potencial, però també amb molt de soroll al voltant. I potser la millor manera d'entendre's és aquesta. No és només una nova forma de diners, és una nova manera de confiar. En lloc de confiar en un banc, confies en la tecnologia. I això, com tot canvi, genera oportunitats, però també riscos. I a més de riscos, molta picaresca. Segurament per això feu el programa d'avui, parlant dels criptobos i les sectes associades. En tot cas, gràcies per deixar-me participar i fins aviat.
1: Laia, moltíssimes gràcies. T'esperem aquí quan vulguis, ja ho saps. I ens quedem amb aquesta idea. La tecnologia pot ser interessant, però quan algú et promet llibertat financera instantània, potser és que el producte ets tu. I ara sí, entrem en matèria i saludem el nostre home de ciència, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, què ens expliques? Què tal?
3: Ei, bro, què tal?
1: Ei,
3: tu saps
1: què?
3: Que tinc la meva botiga geologia365.com i pots entrar quan vulguis. Mm. Però escolta'm bé, tu tens minerals?
1: Bueno, sí, no sé, alguna cosa tinc, sí, sí.
3: Sí, saps quina és la diferència entre els teus minerals i els meus?
1: Il·lustra'm.
3: Doncs que els teus estan en una caixa, vale? Estan en una caixa agafant pols. Jo els meus els converteixo en 10K al mes, bro.
1: Ah, ostres, vale? Molt bé.
3: Saps tu quan veus una pirita, saps què veus? Què és una pirita per tu?
1: No sé, un mineral així, metàl·lic, no?
3: Doncs jo hi veig marge.
1: Tu hi veus marge, molt bé.
3: Jo hi veig marge. Jo veig contingut, jo veig branding, jo veig marca personal, saps, bro? Sou.
1: Molt bé, bro, ja veig el rotllo, ja ho pillo, estàs molt en la ona.
3: Sí, saps quantes calcites tinc a casa?
1: A veure, sorprèn-me també.
3: Les suficients per tenir un Lambo fora a casa meva, amb la meva casa en piscina.
1: Ah, és aquella foto que em vaig veure fer, però llavors va venir un altre tio al darrere i s'hi va ficar dins. Igual te'l va voler robar, al tanto, eh? O és que potser no era el teu, no sé.
3: No jutgis. Si no hi has estat, no jutgis.
1: No. Res més lluny de la meva voluntat, jutjar res.
3: Vale, però...
1: Bé, no sé, m'agrada veure't muntat en el dòlar, que es diu. Així m'agrada. A veure si prospera, eh?
3: Mira, parlant de dòlars, la Laia molt encertadament t'ha dit en què se sustenta el valor de les monedes... Sí. Aquestes tipus Bitcoin, tipus Ethereum, aquestes monedes que van sortir de tant en tant. Crec que
1: I que deia que n'hi ha milers, eh?
3: N'hi ha milers. Hi ha molta gent que ha tret la seva, inclús.
1: Imagina't. Si tu pots tenir una moneda pròpia, no? Pots fer la teva marca personal. Diguem.
3: I després la gent la compra i s'arruïna i ja està. I ja ha guanyat diners. I ja està.
1: I no serveix per res i aquella persona ja té la butxaca plena i au.
3: Però clar, se sustenta bàsicament en blockchain, una moneda d'aquest estil. No se sustenta amb els governs, no hi ha una contrapartida al darrere, sinó que se sustenta
1: bàsicament. No hi ha un contravalor.
3: Sí, exactament. Potser que t'expliqui primer com se sosté una moneda normal, els que coneixem nosaltres. Sí. Si ens remuntem a l'antiguitat, saps que les monedes abans doncs, eren d'or, de plata, de bronze, algunes...
1: Sí.
3: Va? Tenien un valor facial, que el valor facial és el valor que diu que val la moneda, que era el valor del metall.
1: Si val 10 pessetes, això és el valor facial, no?
3: Exactament. Doncs era el valor real del metall. És a dir, aquella moneda potser pesava 10 grams, tenia 10 grams en plata, i aquells 10 grams de plata valien 10 pessetes, o 7 pessetes, ja no... Vull dir, la que valgués en aquell moment, això és igual. O meravellí, si ens anem a buscar coses més antigues.
1: Per exemple.
3: Això, és a dir, era important perquè aquest metall estava... aportat a l'estat. Saps que aquí la gent feia diverses trampes, eh? També que agafaven una llima i llimaven una mica la vora per treure aquest metall, per després fondre'l i
1: per aprofitar-se'n, no? I acumular-ne una mica, no? I fer, clar...
3: Sí, és molt habitual trobar-se monedes antigues bastant llimades per les vores.
1: Clar, això ja és picaresca total, eh? És a dir,
3: picaresca. I per això es van inventar les monedes, saps que tenen com unes ratlles a la vora?
1: Sí.
3: Aquestes ratlles és per demostrar que la moneda no està manipulada.
1: Ah, veus?
3: Abans no les tenien i la gent anava llimant i no passava res, no es veia, no se sabia. I vinga, llima una miqueta aquesta, llima una miqueta l'altra i acabaven amb les monedes ben llimades. Tot per extreure
1: el metall. Vol dir que el material del que estaven fetes tenia un valor per si mateix.
3: Ah, exactament.
1: I que es podia aprofitar.
3: Sí. Després van decidir, doncs mira, escolta'm, jo tinc, saps què, aquest or o aquesta plata o aquest bronze, no el posaré en circulació, jo sóc l'estat, m'agafo aquest metall i me'l guardo al banc. Vale? Sí. Guardarem lingots. I aquest lingots emetré i imprimiré bitllets i monedes noves, monedes que seran de ferro i níquel, pots comptar, vull dir, un valor de metall
1: un valor baix.
3: Baix, d'alumini.
1: Molt més baix del que té el lingot, diguem.
3: Ah, això mateix. O un paper. Que un paper no és res més que un xec que ha emès l'estat. És un xec,
1: és un pagaré.
3: Sí, jo tinc aquell bitllet de 50 euros, és un pagaré que l'estat diu, o en aquest cas el Banc Central Europeu diu, si tu me'l portes, jo t'ingresso 50 euros, el mateix valor que diu el bitllet. És un pagaré.
1: Que diríem euros, però abans seria, diguem-ne, tantes unces d'or.
3: Ah, exacte. Avui en dia, doncs, encara hi ha, si fas la pregunta, com se sustenta la moneda actual? Hi haurà gent que encara et dirà, doncs, amb els lingots d'or que té el banc.
1: Les reserves, no? Les reserves d'or,
3: les famoses reserves d'or. Això ja no és cert. Per exemple, el patró or al Regne Unit el 1931 es va acabar. Això coincideix molt amb les guerres mundials, eh?
1: Sí, no sé si Nixon s'ho va carregar als anys 60, em sembla, oi?
3: Sí, senyor. El 1971, precisament, Richard Nixon va suspendre la comptabilitat aquesta... La comptabilitat, no ho sabré dir mai, ho sento, eh? del dòlar en or. Vale? La Reserva Federal, doncs, en aquell moment, va decidir que aquesta equivalència ja no existia. Tot i així, això no vol dir que puguis imprimir bitllets gratis.
1: Clar, hi ha d'haver algú que se'n cuidi de controlar-ho, això, perquè si no...
3: Hi ha d'haver un control. I quin és el control? És a dir, avui en dia, totes les monedes que hi ha, l'euro, el dòlar, la lliura, totes les monedes aquestes que són més importants, són monedes que es diuen fiduciàries.
1: Sí.
3: Que les monedes fiduciàries no tenen un valor de contrapartida. És a dir, jo no me'n vaig a un lloc i em diré, mira, et dono 1.000 euros i tu em dones un lingotet d'or. Això no m'ho faran al banc. Una moneda fiduciària vol dir que els diners ja no són convertibles en un bé físic concret.
1: Sinó que tenen valor per si mateix, els diners,
3: clar,
1: diguem.
3: Tenen valor. A mi, jo, si els hi dono 50 euros, em tornaran 50 euros al compte.
1: Clar.
3: I ja està. No tindré un metall a darrere.
1: Clar, d'aquí a que més enllà de ser paper o metall, puguin arribar a ser a punts comptables amb uns i zeros en un compte corrent informàtic,
3: està,
1: no?
3: És això, són uns i zeros al final, sí. Però, esclar, em dius, ara els criptobros diuen, una de les coses que diuen és que, clar, el bitcoin em dius que no té contrapartida, però clar, és que la moneda de circulació
1: tampoc
3: normal dels estats tampoc.
1: Clar.
3: Bueno. Anem a posar cometes aquí. Però no vol dir que la moneda que tinguem nosaltres, els euros, no estiguin sostinguts per res. Estan sostinguts, atenció, pels estats. Vale? Com he de pagar jo, Hisenda? He de pagar amb Ethereums? No.
1: No, clar,
3: de pagar amb euros.
1: Que paguis amb euros, sí, amb la moneda
3: amb
1: oficial.
3: Exacte, per tant, jo he de tenir euros a dins. I aquests euros han de tenir el valor, han de tenir un valor. Vale? Què més? Sí. Doncs això, impostos, tot això. El Banc Central, en aquest cas, no garanteix tampoc que la moneda sempre valgui igual, al final el Banc Central regula les inflacions, tot això.
1: Vale? La quantitat de moneda que es pot posar en circulació, precisament,
3: exacte,
1: per regular això, no? Els tipus d'interès. Sí.
3: Els tipus d'interès serveixen precisament per regular el preu del diner. Quan anem una mica disparats, pugem els tipus d'interès. Quan anem bé, baixem els tipus d'interès. Doncs anem fent aquestes coses.
1: Clar, per tant, i en canvi, les criptomonedes no tenen realment aquest sostent. És a dir, se sustenten per un sistema informàtic global com internet mateix, no? Però no, té un valor. És a dir, pel que explica, sembla com que els estats, el producte interior brut dels estats, són el que acaben sustentant el volum o el valor monetari del propi estat, no?
3: Exacte, exactament això. Però, esclar, també ens sortiran a la gent que té bitcoins o que creu en aquest tipus de moneda, les criptomonedes, dirà, ostres, com a contrapartida, aquest tipus de moneda no se sustenta en cap estat ni en cap banc. Per tant, és una moneda lliure.
1: Però lliure,
3: bueno.
1: Què vol dir lliure? Lliure també vol lliure dir que és inestable,
3: no? Totalment. Si precisament no està regulada...
1: I manipulable, segurament.
3: No és... L'única manera que es pot manipular és dir, per exemple, compra-me-la, com ha fet algun magnat dels Estats Units que de tant en tant ha tret una moneda i diu, va,
1: no, perdona, qui ho va fer d'una forma molt, molt escandalosa va ser un tal Milei.
3: I tant.
1: La moneda Libra d'Argentina, que va ser un escàndol i que va arruïnar a milers de persones, no? Es va inflar el valor i es va demostrar que no hi havia res, no?
3: Sí, sí. Realment aquí, doncs, concloem que al final aquests 1.000 euros a Europa són 1.000 euros amb els quals tu pots comprar coses de 1.000 euros avui.
1: Clar.
3: Hi haurà inflació, sí, que es mourà el valor del moneda, també. Però un bitcoin avui val això, demà val allò, i sí, ha pujat molt, i el valor d'un bitcoin avui és molt, és una bestiesa.
1: Sí, sí, s'ha disparat.
3: Té més de 5 zeros el valor, o sigui que... I després hi ha històries com que jo fa temps tenia 3 bitcoins i vaig comprar una pizza. Al final vaig fer això. Bueno, mira, mala sort.
1: És que aquí ens hem de preguntar per què és tan fàcil, no?, que hi hagi tanta gent que caigui en aquest tipus d'estafes i d'aquest tipus de discursos absurds, si em permets. Deixa'm saludar l'Albert Palou, biòleg i cap de comunicació del centre Beta, que el tenim aquí també avui. És un plaer, com sempre. Albert, com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí.
1: Estàs bé?
4: Se'm fa molt estrany tot això que dieu, perquè jo ho tinc tot en una caixa de sabates sota el llit.
1: Ah, bueno, així ets un clàssic. Però escolta, tu que vols ser un dolent de James Bond? No ho has pensat que la millor manera de fer-te tan dolent i tan poderós és fer-te líder d'una secta d'aquestes modernes i poder-te comprar un Lambo i fardar l'Instagram?
4: Sí, de fet, ja en algun capítol de la primera temporada jugàvem a ser dolents de James Bond i arribàvem sempre a la mateixa conclusió. És tot molt car.
1: Què és car? Si ets dolent de James Bond, per això t'ho dic, que aprofita el tirón del tema i
4: és molt car.
1: No?
4: I això de les criptos, però clar, dona per guanyar uns diners. I és curiós, perquè al final sembla que el que funciona és que hi hagi com un gurú que en sap molt i que ven molt del seu èxit i que, a més, el comparteix amb tu si el segueixes i si formes part de la seva comunitat i llavors et posa en contacte amb altra gent que té èxit. Això seran criptomonedes, però és la base de tota la vida de les sectes. I, bueno, deies, poder... He intentat fer el joc d'imaginar-me fundant una secta com a malvat de James Bond. No m'he acabat de sortir,
1: No? No t'ha sortit bé? No has trobat víctimes suficients o com va això?
4: M'he quedat en grau de temptativa de plantejar exemples. He buscat exemples de sectes en els que ens podríem inspirar i potser un altre dia li donem una volta. Clar, jo sóc científic, ja més o menys ja sí, ho sabem.
1: Sí, tens molt. Aquest vici, sí.
4: He intentat barrejar sectes i ciència, perquè al final és el món que conec. Clar, ja està tot molt agafat, ja.
1: Està tot, què vol dir que està tot molt agafat, a veure?
4: Clar, aquí ja hi ha un...
1: Què has provat? Què has sondejat?
4: El que em anava més bé, he descobert que ja està inventat, és la cienciologia.
1: Home, sí, home, per això...
4: Cienciologia, no sé, que Tom Cruise no li van deixar ser James Bond, i es va penjar una mica del món donant impuls a una mena de grup religiós, que potser podem parlar un altre dia, podem dedicar un capítol sencer.
1: Podem parlar-ne, jo.
3: Però abans, a més, capítol de la cienciologia, no t'hauríem de fer, el de la Terra no és plena.
4: Sí, he estat mirant i també els terraplanistes tenen un punt de sectari bastant curiós, eh?
1: Déu meu.
3: Sí,
4: m'havia plantejat, pel programa podríem infiltrar-nos en un congrés, però està molt vist també, però...
1: Ja s'ha fet, eh? I això em sembla que ja s'ha fet, però sí. Escolta, però clar, el de la cienciologia ja el farem, a més, tinc el dubtós honor de treballar molt a prop de la seu més gran que tenen a Europa, i per tant potser ens podem, és més fàcil que ens infiltrem a la cienciologia que al terraplanisme. Però bé, ja, en tot cas ja en parlarem i ho anirem sondejant, a veure si és possible. Però va, a part de la cienciologia, què més has trobat?
4: Ja dic, m'he estat mirant algunes sectes d'exemple. Clar, que lligat amb el tema dels criptobros, és relativament fàcil, perquè també la retòrica que fan servir moltes vegades de superació personal i de raptar-te i de demostrar que són més que tu i que els segueixis, també hi ha hagut sectes que han jugat amb això ja. Ja està tot, s'ha inventat. I em volia destacar una que m'ha fet bastanta gràcia, es diu Nexium.
1: A veure, n'he sentit a parlar, però no la conec gaire.
4: Això era una secta americana que va començar com una empresa de màrqueting i precisament una empresa de cursos de superació personal. Uh-huh. I al darrere hi havia un tal Keith Raniere i una tal Alison Mack, que he descobert que és actriu i sortia a Smallville, que és una sèrie que hi ha HBO.
1: Home,
4: sí, Superman.
1: Sí, senyor.
4: Bueno, doncs això que va començar com una empresa de cursos de superació personal, de tu pots aconseguir-ho, et pots fer ric, bla, bla, bla... Va acabar convertit en tot un tema bastant truculent de tràfic sexual, d'esclavisme i de crim organitzat.
1: Home, sempre anem a parar allà mateix, eh? Però sí. Què passa? Ostres.
4: Feien servir els seminaris per captar gent, que és el mateix que fan molts criptobros, i, bueno, gradualment, sí. Dic, es van transformar en una xarxa bastant fosca. Només
1: bastant
4: un detall.
1: Bastant sòrdid.
4: Un detall, tampoc hi volia entrar més, però les dones les marcaven amb foc.
1: Ai.
4: I no és metafòric.
3: Mare de Déu.
1: Però llavors...
4: Bé, hi havia aquí gent important dels Estats Units que va donar voltes per Nexium, eh? Que també és un tema que donaria part.
1: Però, i exactament en què es basa? O sigui, en autoajudes, diguem.
4: Superació personal.
1: Superació personal. Això és veritat, això ha proliferat molt a internet.
4: Però bueno, ja us deia, jo soc científic i a l'hora de... Doncs va, anem a... Comencem de zero. Com ho plantegem, això de fer una secta? Fem una secta basada en conceptes científics o...
1: Segur que sortirà la quàntica, m'hi jugo.
4: O fem una secta pensada per atreure científics.
1: A veure.
4: He agafat un exemple de cada. No sé si us fa gràcia que comenci per un o per l'altre.
1: Va, tirem per la primera, va. Basada en preceptes científics.
4: Sí, doncs, m'he fixat en l'Institut Ramtan.
1: Ramtan, atenció.
4: Com tu molt bé has apuntat, i sempre acabes allà mateix, es basa en el misticisme quàntic.
1: Ah, doncs clar, és que no falla. Sí, sí.
4: Totes les sectes tenen un líder, així és una mica pintoresc, en aquest cas el líder és una senyora que es deia Judy Zebra Knight.
3: Judy Zebra?
4: Judy Zebra.
1: Judy Zebra. És un nom separat, polisíl·lab, eh?
4: Judy Zebra.
1: Ah, val, dos noms.
4: Que
1: sí.
4: És una senyora que a través seu manifestava l'esperit d'un guerrer de fa 35.000 anys.
1: Val, ja hi som, eh? Ja hi som, que hi ha algú que posseeix algú altre per... i es manifesta a través de... Vale. Després, o sigui, que aquesta persona no acaba de ser la responsable de la cosa.
4: No,
1: és un ens eteri. Vale.
4: Aquesta manifestació d'un guerrer de fa 35.000 anys a través de Judy Zebra Knight, i es posaven a parlar de física quàntica. I després...
1: 35.000 anys, eh?
4: Sí, sí. Distorsionaven el que es coneix com l'efecte observador de la física quàntica. És un concepte molt llarg d'explicar, però que l'acte de mesurar una partícula subatòmica fa que determini l'estat en el que està aquesta partícula. És tot un concepte que fa que la física quàntica sigui molt estranya. Sí. Això ha passat per la mà d'un pseudocientífic que es deia Joe Dispenza, ho van passar a nivell macro, i les ensenyances d'aquest guerrer és que, en base a la física quàntica, es podia fer servir la ment humana per fer col·lapsar les funcions d'ona de la realitat i crear la realitat que nosaltres volguéssim.
1: Ah, molt bé. Que, per tant, aquí, quasi bé, ens anirem acostant allò del secret. Us en recordeu, allò del secret?
4: Sí, sí,
1: parlarem,
4: sí. Això hem de fer un programa.
1: Un programa sobre el secret, la llei de l'atracció. Parlarem, és molt interessant.
4: Home, el resultat final que et portava a ser seguidor de l'Institut Ramtan és que et convencien de que cada persona podia crear la realitat. O sigui, si tu no tens diners és perquè no vols.
1: Perquè no
4: tu
1: vols. Podries, allà, ja hi som.
4: Podries fer servir la teva ment per modificar una realitat i convertir-la en una realitat en la que ets ric.
1: Ja ho sabeu. Si sou pobres és perquè, no us, perquè us dona la gana ser pobres.
3: Perquè voleu.
4: Això...
1: No, perquè voteu no perquè voteu a Vox i aquests tipus de partits. No, no. És perquè us dona la gana ser pobres.
4: Això dius, secta basada en conceptes científics, hem anat bastant pel pedregar.
1: No sé què penseu. 5.000 anys, quàntic, tal, vale, molt bé.
4: Anem a pensar una secta pensada per atreure científics.
1: Aviam, dispara.
4: He trobat, hi ha un exemple també.
1: Vosaltres podeu ser víctimes ràpidament, que us conec.
4: Aniré explicant la secta i en algun moment us sonarà si sou mínimament seguidors de la història del segle XX. La història d'Aum Shinriko. Aum Shinriko, algú així. Era
1: aquest senyor.
4: Una secta japonesa, aquest és el nom de la secta, inicialment va començar com un grup de ioga.
1: Uh-huh.
4: I després aquest grup de ioga, un senyor que es deia Shoko Asaham, el 1987, la va convertir en una secta que barrejava budisme, hinduisme i apocalipsi. Ells, la base de la secta és que la Tercera Guerra Mundial començava el 1997 i que, per tant, s'havien de preparar i van atreure molts científics d'alt nivell.
1: A veure...
4: Però d'alt nivell, Vull dir, no un llicenciat de coses, o sigui, gent catedràtics... O sigui,
1: doctors ben posats, molt bé.
3: Japonesos o de tot arreu?
4: Japonesos.
3: Takekubo, jo conec aquests, no sé.
4: Sí, no, aquest és un altre. Tenien un senyor que es deia Hideo Murai, que el van proclamar ministre de ciència, així és, perquè sí, que era físic de partícules. Després també tenien un senyor que es deia Masami Tsuchiya, el japonès, se m'entrevés.
1: Molt bon japonès, també, trobo. Molt bé,
3: sí. No, però ho tens fluït,
1: Sí, sí.
4: Sí, moltes coses. Era un professor de química i també un químic brillantíssim. Després també tenien Seiichi Endo, un biòleg, expert en genètica de virus.
1: Sí.
4: Ja es va torçant la cosa. Aquí van sumar-hi Ikuo Hayashi, un cardiòleg, que van autoproclamar com a ministre de Salut.
1: O sigui, donaven ministeris, ells,
4: Sí, sí. I aquí molts científics es van anar juntant i un dia van tenir una idea brillant, que va ser posar-se a produir gas serín.
1: Ah!
3: Ui!
1: O sigui, que al final tot allò era una secta creada...
4: Per produir gas
1: serín. Per atraure científics.
4: Sí, doncs tots aquests científics, dèiem que es van grillar una mica, es van posar a produir gas serín, que per qui no ho sàpiga, doncs és un dels tòxics més potents que ha creat mai la humanitat, i un 20 de març de 1995 van decidir provar-lo al metro de Tòquio.
1: Clar, és que el rotllo està en crear tu l'apocalipsi, si no ve, no?
4: Sí.
1: Has d'acabar validant la teva tesi.
4: Allò, si busqueu, doncs és el mític atemptat al metro de Tòquio, el va crear aquest grup de ioga transformat en secta de científics, 14 morts, 6.000 ferits i una colla de científics condemnats a mort.
1: És que, esclar, final...
3: Hi havia geòlegs o no, allà?
4: No.
3: És que no hi som mai. Veus? No hi som mai, els geòlegs.
1: Doncs, noi, ja tardes. Aneu-vos-hi posant. Aneu-vos-hi posant, ja saps.
4: Això serien les tres coses que tinc sobre la taula per pensar una mica en la secta que podríem crear així des del podcast. Però, bueno, no, li havíem de donar una volta perquè no m'agradaria ni acabar ni condemnat a mort ni, diguem, a la presó.
1: De fet, a veure, si pots evitar matar algú, doncs, potser és bona idea, no cal fer-ho, no? No val la pena. Jordi, tornem una mica a les criptomonedes, perquè aquí hem barrejat una sèrie de coses, perquè al final parlem de sectes, perquè és veritat que els criptobros han derivat en una mena de comportaments sectaris, no? I aquí és on el vincle, no? De crear una comunitat que, en el fons, el que fa és una mena d'autoengany, creant un ídol fals, que en aquest cas és la criptomoneda, o fins i tot una falsa promesa de riqueses i de benestar i de luxes, etc. Però,
3: sí.
1: És a dir, crec que és interessant tornar també una mica a l'origen de la conversa. Realment, es poden guanyar diners amb les cripto o com va això?
3: Bueno, mira, ara et diré... Abans d'entrar a dir-te exactament si es guanyen o es perden diners, perquè és una cosa... Clar, hi ha milers de monedes diferents.
1: Clar, ho ha dit la Laia, sí.
3: Algunes realment actualment sí que s'hi guanya, algunes no tant, però sí que t'he de dir que, per exemple, el Banc d'Espanya va publicar el 2021... que un 4,8% de la població espanyola té actius, té criptomonedes. 4,8% és bastant,
1: Bueno, sí pensava que en diries una mica més, però bueno, sí, un 5%...
3: Però fixa't, aquí anem al 80% d'aquesta gent que en tenia, inverteix menys del 10% de la seva capacitat financera.
1: Tècnicament no és un producte financer com a tal, o no sé si s'hi considera, però
3: no.
1: Clar, se suposa que has de tenir uns certs coneixements, no?
3: Ah, exacte, i aquí vaig. Per exemple, la CNMV, s'ha de dir així d'UV al final, eh?
1: Bé, sí.
3: Si no és en català, és dir V. CNMV.
1: Diguem-ho bé.
3: A mi em van dir que es pronunciava així, la baixa.
1: La Comissió Nacional del Mercat de Valors.
3: Exactament.
1: Vale.
3: Va dir que 3 de cada 4 ciutadans han sentit a parlar de criptomonedes. Però només un 2% afirma tenir-ne en coneixement.
1: Clar, és que és el que et deia, que realment... No, jo no sabria gaire com posar-m'hi,
3: sí,
1: no sé tu.
3: Sí, sí, clar, és una cosa que té molta fama, però té poc coneixement, hi ha poc coneixement.
1: I tot allò de la mineria...
3: Qui inverteix a vegades no sap què està fent. Realment és així, eh? És així.
1: Però, mira, que passa... Ei. Perdona, passa amb tots o una gran quantitat de productes financers. Recordem la mega estafa aquella de les preferents, que molta gent va fotre calés allà a cabassos i no tenien ni punyetera idea a què els estaven invertint, també.
3: Sí.
1: I els productes derivats i els swaps i totes aquelles històries, us en recordeu?
3: Sí, menys els que ho ofereixen, aquests sí que saben què estan fent, els altres
1: tot
3: no.
1: Tot i que t'he de dir que tinc algun dubte, perquè després de la crisi financera del 2008, algun documental, sortia algun expert dient, va arribar un moment que veníem coses que ni enteníem nosaltres, no?
3: Ja.
1: Que és una cosa tremenda.
3: Ja pot ser. Però bueno,
1: la
3: que
1: qüestió
3: tenen
1: era anar a demanar
3: de
1: diners a jubilats, no? I deia, tu porta calés aquí, que jo ja me'n cuido i no pateixis, no?
3: Sí. Jo he de dir, per exemple, la meva sogra ha pillat amb això. I això és important. I encara té actius, al banc.
1: Això és com qui va invertir a Nueva Rumasa. Us en recordeu, de Nueva Rumasa?
3: Home, i tant.
1: Que prometia un 8% i resulta que llavors, a última hora, tururut. En
3: sí,
1: fi.
3: Doncs va inventar una mica els diners.
1: Sí. Val, doncs així aquí, que deies que hi ha gent que sí que inverteix, però que la CNMV diu que la gent no té coneixement, no?
3: Ah, exacte. I aquest coneixement fa que puguis ser víctima d'una estafa. L'FBI, amb dades publicades el 2026, va informar que hi ha unes, més o menys unes 181.000 queixes. Això l'FBI, això als Estats Units, eh? I
1: sí.
3: 11.000 milions de dòlars en pèrdues.
1: 11.000
3: milions de dòlars en pèrdues.
1: Això ja és un pico, Ja és un pico.
3: Però, per exemple, on pots perdre diners? Anem a fer. Agafa la teva moneda, fem el concurs. Vinga, concurs.
1: A veure,
3: per exemple, a veure si m'ho sabeu endevinar. Sabeu qui ha tret una criptomoneda?
1: Molta gent, però no ho sé,
3: molta
1: ara
3: gent.
1: No sabria dir.
3: Te'n diré un. Digues. Que el coneixeràs, segurament. Donald Trump.
1: Ja. Donald Trump, sí, home, sí.
3: Donald Trump té una criptomoneda que es diu Trump. Bueno,
1: fàcil.
3: No és... Sí, és fàcil. Sí.
1: Fàcil, Trump, sí. No? També tenia un mòbil, un telèfon mòbil. Us en recordeu que va treure un telèfon mòbil?
3: Un model de coses, aquest senyor.
1: Sí. I una xarxa social pròpia, Truth Social. Ah, també,
3: exacte.
1: Sí.
3: Doncs mira, si l'haguessis comprat un tram al moment en què va sortir, que ell el va treure, haguessis pagat 75,35 dòlars. Avui en dia tindries 1,87 dòlars.
1: Ah,
3: malament.
1: Una mica fracàs, trobo.
3: 97,5% de pèrdua.
1: Però llavors, és a dir, no te n'adones que potser t'han estafat una mica? Vull dir...
3: Ja, jo suposo que sí. Vull dir que tens una enganxada amb aquestes i, clar...
1: Ah, el bo d'en Donald no ho veu, que
3: és,
1: no porten...
3: És tram, eh? És tram, eh?
1: Ja. Sí.
3: Hi ha molta gent que ha perdut molts diners, amb això.
1: Sí.
3: I no veig que no se'n parla massa. Saps qui també ha tret una moneda?
1: A veure?
3: Una persona fi a tram, molt afí. Melania Trump.
1: Ah, pensava que anaves
3: a
1: dir...
3: Saps com es diu la moneda?
1: A veure.
3: Melania. Sí, no són, originals no són, però bueno, saps
1: no
3: què estàs comprant.
1: No s'ho han treballat gaire.
3: No. Mira, si l'haguessis comprat en el moment que va sortir, 13,05 dòlars.
1: I ara?
3: Ara val 8 cèntims.
1: 8 cèntims.
3: 99,39% de pèrdues.
1: S'ha devaluat més encara.
3: S'ha devaluat. N'hi ha un que aquest m'agrada molt, que aquest és realment... Jo hagués invertit aquí, i hagués invertit a cegues, que és Ronaldinho.
1: Home...
3: Ronaldinho té una criptomoneda que es diu Star 10, que tenia el número 10 a la samarreta i era una estrella, però Star 10, bueno, també no és massa...
1: I què, aquesta?
3: Mira, si l'haguessis comprat, dius, bueno, mira, cada moneda valia 0,3754.
1: Bueno,
3: dius, bueno,
1: podes comprar unes quantes.
3: 10, posa'm en 10.
1: Sí,
3: amb 3
1: eurillos.
3: 3 horets, va, mira, un cafè. Cafè no val 3 euros, dos cafès.
1: Dos cafès.
3: Sí. Avui en dia, si ara la vols vendre, la moneda de Ronaldinho... Val, espera que m'hi estaré una estona. A veure, 0,00005774. És a dir, ha perdut pràcticament el 100% del seu valor.
1: Està clar,
3: és a dir, no anem bé. Això són personatges públics. Hi ha molta gent.
1: Per tant, vol dir que el valor segurament es concentra en unes poques criptomonedes. No? O sigui, tothom pot treure la seva, però al final el valor s'acaba concentrant en unes poques, no?
3: Sí, perquè el valor el dona realment el sostent, que parlàvem d'aquí, quins són els sostents, qui aguanta aquestes monedes,
1: clar.
3: El valor el dona les ganes que tinguis o no tinguis de comprar-la.
1: Clar.
3: Bàsicament,
1: sí, és un valor de confiança, no?
3: Sí, senyor. I el Bitcoin és un valor de confiança. Si s'agafa amb això, doncs s'agafa amb que si tu el vols, doncs et costarà de trobar. És car.
1: Que de fet,
3: hi ha molta demanda.
1: Que de fet vol dir que en el fons és un valor de la quantitat de gent que hi confia.
3: Això mateix.
1: És gairebé, sí, és com un valor de col·leccionisme, no?
3: Sí, sí, sí. Mira, em va molt bé això del col·leccionisme que dius, perquè aquí hi ha una altra cosa, que ja no són les criptomonedes, sinó que són els NFTs. No sé si te'n recordes d'això.
1: Sí, sí, volia treure-ho això en algun moment, sí, sí.
3: Això és com un col·leccionista, com qui compra un quadre.
1: Sí.
3: Un NFT no és res més que un certificat digital únic. Uh-huh. Bé, tu compres un certificat digital. No vol pas dir que aquell certificat digital apunti a res al valor monetari, sinó que se li dona un valor, és a dir, té un valor de col·leccionisme, pràcticament.
1: Uh-huh.
3: Vale? I tu compraves una imatge, et donaven una imatge. Si tu compraves aquest NFT, et donaven una imatge, que normalment era com un ximpanzé, una cosa horrorosa. Era lleig, eh?
1: Però que tu la podies arribar a copiar. El que passa que, clar, entenc que el codi intern devia ser
3: clar,
1: únic, no?
3: Hi ha un codi, clar. Sí. Simplement la imatge era la portada.
1: Clar, però és que, dins... sí, està clar. Val. Però cada cop es va virtualitzant més tot plegat, diguem, eh?
3: Sí, sí, sí. És pràcticament, es va presentar com si fos art.
1: Sí,
3: i aquí va haver-hi bastanta gent que es va enganxar els dits. Entre ells, Justin Bieber.
1: Aviam, volen Justin.
3: Justin Bieber va pillar molt fort.
1: Ha entrat en una deriva una mica sí. Sòrdida, també.
3: Sí. Justin Bieber es va enganxar els dits d'una manera bastant, bastant important, que comprant bo. Aquests ximpanzés, imatges de ximpanzés.
1: Devia tenir algun bro que li devia vendre bé l'assumpte.
3: Un criptobro allà que li va dir, compra això que ara...
1: Ja veuràs, això arriba a acabar, nano, que tot el que has fet amb la música, bueno, sí. Lo vas a flipar.
3: Me'n recordo que es deia, això, vull dir que havies de comprar. Jo, compraré aquesta imatge. Doncs mira, Justin Bieber va comprar Bored Ape, que simplement és
1: Bored
3: un mico avorrit.
1: Sí.
3: El va comprar per 1,3 milions de dòlars, una imatge. És a dir, que és una imatge, és un codi, un certificat.
1: 1,3 milions de dòlars per un certificat.
3: Per un certificat.
1: És a dir, una cosa que no pots ensenyar a ningú, que no és bonic de res, no?
3: No és lleig, és lleig.
1: En fi, sí, sí.
3: Sí. Doncs, saps quant val avui aquest Bored Ape, aquest certificat de Justin Bieber?
1: Aviam.
3: Avui, el 2026, està tassat en 2.800 dòlars.
1: Collons! O sigui, que pobre Justin es va arruïnar.
3: Ha perdut 1,297 milions de dòlars.
1: Li comprem.
3: És a dir, home, si algú ens financia això, li podríem comprar el Bored Ape amb en Justin Bieber?
1: Li comprem,
3: Bieber?
1: Fotem aquí, allà
3: potser,
1: a l'embre.
3: Potser encara revaloritza,
1: No?
3: Sí, això pels nets.
1: Clar,
3: això ho deixes
1: allà,
3: als nets, eh? Deixes, mira, et deixo la casa a la platja, la masia, que en tenim tots tres de masia.
1: I el Bored Ape, no?
4: Home,
1: i
4: un Bored Ape. Si li paguem 2.800 euros quan es fa propaganda, jo crec que, home, és ben invertit, eh?
1: Home, està claríssim, seria ben pagat, i tant.
3: Sí, sí. Però espera't, aquí no acaba, la cosa, un moment, perquè Justin Bieber va comprar dos Bored Apes més. Va comprar dos Bored Apes més
1: dos
3: per 1,74. 1,74 milions d'euros.
1: Vinga, endavant!
3: Vinga,
1: sí,
3: endavant!
1: Home, que no, avui, que no ve d'aquí. Sí. Tinc
3: avui
1: el lloguer a pagar.
3: Avui en dia, aquests dos Bored Apes s'estima que valen 120.000 euros. Per tant, ha perdut 1,62 milions d'euros. Vinga, qui ofereix més? O sigui que porta perduts ja 2.800.000 dòlars.
1: Doncs vinga.
3: Amb tres imatges...
1: Què et sembla?
3: Tres certificats. Fantàstic. Hi ha gent que hi ha perdut més, eh? Vull dir que és una cosa terrible.
1: Però això, ha d'arribar un punt que ho vegis, no? Que no va, diguem.
3: Home, ja, però és que això veus la demanda que té. Per exemple, Jack Dorsey va comprar un Bored Ape d'aquests, un NFT, per 2,9 milions d'euros. El va posar a subhasta per 48 milions d'euros.
1: Sí.
3: I el màxim que va arribar, l'oferta màxima que va arribar per aquest, va ser de 6.800 dòlars.
1: Imagina.
3: Era optimista o era?
1: Llavors... Aquests nois, segons Llados i companyia, els hi passen aquestes coses perquè volen, no? És a dir,
3: home, clar, som així. Sí,
1: perquè perden diners perquè no en saben, oi?
3: I tant, i tant, i tant.
4: Evidentment.
1: Albert, tenies... Em volies parlar d'una estafa piramidal, pot ser? Bueno, una altra. Hem parlat d'aquestes, però alguna altra.
4: Sí.
1: Que sí?
4: Molts d'aquests negocis que deriven del criptobroisme són estafes piramidals. L'estafa piramidal és un tipus de negoci que es basa en una cosa que es diu esquema Ponzi, que bàsicament és que algú et promet que guanyaràs diners, tu li dones uns diners, i amb aquests diners que tu li dones, ell dona diners a altres persones a qui li ha promès uns beneficis. Llavors...
1: És a dir, que ningú produeix res de res,
4: no? No, o sigui...
1: No crees diners d'enlloc.
4: Has d'anar ficant diners per repartir els beneficis que has promès a la gent que t'ha ficat diners, però vull dir que llavors arriba un dia que si s'han de tornar tots els diners que la gent ha ficat allà, no surten.
3: I això ho, cas... jo ho he fet amb bossetes de te.
1: Sí, tu has inflacionat el mercat del te,
3: eh? I bé. Tant.
4: Justin Bieber va perdre diners, però mai perdrà tants diners com va perdre l'estat d'Albània.
1: Al tanto, eh? L'estat d'Albània. A veure, il·lustra'ns.
4: Albània, un país poc conegut, diguem, a nivell mundial.
1: No ric, no seria ric.
4: Va tenir una etapa comunista una mica dura, amb un dictador una mica paranoic, que va tancar el país i quan va sortir els va costar una mica adaptar-se al món. I als anys 90, quan havien just sortit del comunisme i una sèrie d'empreses financeres amb el suport de l'Estat van decidir instaurar un sistema d'estalvis, o sigui, un sistema de pensions per la població albanesa semiprivatitzar. Van demanar als albanesos que posessin tots els seus estalvis en aquestes empreses i aquestes empreses els hi retornaven un benefici. Un benefici que, per si algú té una mica de cultura financera, quan et prometen entre un 10 i un 30% de benefici al mes...
3: Al mes?
4: Al mes.
3: Algú hi ha.
4: És que alguna cosa hi ha un cert risc quan la cosa és tan rendible. El que va resultar és que tot el xou que van muntar a Albània va ser un gran sistema piramidal. Llavors, que inicialment anaven repartint beneficis a tothom, però que allò va col·lapsar. I les xifres
1: van col·lapsar. I ràpid que devia col·lapsar, segurament, no?
4: Les xifres... Heu de pensar, els 2/3 de la població d'Albània va posar els seus estalvis en aquest sistema.
1: 2/3, eh?
4: 2/3 d'un país sencer amb tots els seus estalvis en un sistema piramidal.
1: Clar, és que si t'ho diu l'Estat, has de confiar-hi. No? Fotrem aquí un percentatge brutal cada mes. Qui no ho faria, no?
4: Quan va col·lapsar, es va esfumar d'un dia per l'altre, el gener de 1997, el 50% del PIB del país.
1: Mare de Déu.
4: Es va esfumar, tècnicament es va dissoldre i va desaparèixer tota estructura de la policia i de l'exèrcit i es va entrar en un estat d'anarquia en el que la gent va assaltar les instal·lacions militars, va treure l'armament i van sortir furiosos a perseguir la gent que els havia animat a invertir en tot això. Va provocar una guerra civil, un caos absolut, la intervenció de l'ONU, un desplegament que es va dir Operació Alba, liderada per Itàlia, va caure el govern, òbviament, i sembla ser que a Albània van aprendre que eren els sistemes piramidals, que també és una paradoxa molt xula, perquè si aneu mai a Tirana, a la capital,

0: un estat que efectivament es van portar l'estat per davant, bastant, bastant increïble. Però va, escolta, després d'aquest viatge per estafes piramidals, gurús, vibracions, monedes digitals, llibertats financeres sospitosament cares, tornem al món tangible, o bueno, no sé si tan tangible. Tenim aquí el nostre tècnic, muntador, filòsof del cable mal endollat i oficial del Museu d'Invents, Xavi Gorro. Què tal? Com estàs?
1: Molt bones, què tal?
0: Tu també tens cripto i tens la cartera plena o què?
1: No en tinc, és que em fa mandra. És
0: una cosa fa mandra perquè no...
1: Fa mandra, no sé, és una cosa que em fa mandra.
0: Tu no, jo pensava que tu, que ets un tio que sempre estàs entre ordinadors i això, estaries allà fent mineria d'aquella per aconseguir pasta d'aquesta. No,
1: a més gasta molta llum i tal. No, res.
0: Clar, no val la pena, no surt a compte.
1: No,
0: tu,
1: no, bueno...
0: Que te den los euros de tota la vida, no?
1: Ah, exacte. Jo com en Palou, jo... amb una caixa sota el llit. Bueno, una caixa,
0: una
1: caixa petita, perquè clar, ja saps.
0: Bueno, no ploris. Va,
1: ja, bueno. Però, a veure, jo...
0: No ho fas malament, va.
1: Jo prefereixo no tenir una idea de criptos i no fer-li gaire cas que no el que li va passar a un senyor que va ser un visionari del tema i es va acabar quedant sense un duro. És un senyor que es diu...
0: Com el Justin Bieber, no?
1: Pitjor, perquè ell els diners els té, però no pot accedir-li. És pitjor.
0: Això sí que...
1: Clar, això és una puta.
2: Això és una ràbia, això.
1: Això és una putada. És un senyor
0: home,
1: que es diu... Un senyor que es diu James Howells, que és un enginyer informàtic de Newport, que això està a Gales del Sud, que bàsicament va ser una de les primeres persones que quan va aparèixer el tema de les criptomonedes, a l'any 2009 aproximadament, va ser dels primers en interessar-se en el tema. Només que quan el Bitcoin va començar a aparèixer, ell... doncs va començar a comprar bitcoins, en aquell moment tenien un valor molt petit, o sigui, no valien gairebé res,
0: sí.
1: I va començar a minar bitcoins, això, a finals del 2019, principis del 2010, arribant a acumular 8.000 bitcoins, 8.000 unitats de bitcoins, que en aquell moment eren res, però no era res, o sigui, en aquell moment eren, eren cèntims. Clar, el problema què passa? Doncs aquest senyor, doncs, bueno, com que això del bitcoin, ell ho tenia com a hobby, diguem, i ho tenia ja guardant, tenia el que és l'accés en la seva bitlletera digital, el tenia ja guardat l'accés en un disc dur. Però el problema va venir a l'any 2013, quan ell estava fent neteja, això que de tant en tant s'ha de fer neteja, s'ha de fer neteja de casa i s'ha de fer neteja dels aparells electrònics. Està bé.
0: Sí.
1: Sí? Vale. Doncs bé, no està clar.
0: De tant si et va acumulant merdes, no? Perquè si no acabes tient Diògenes també electròniques. Sí,
1: vale.
2: Això està vell.
1: Clar, i ara us diré per què no està bé fer neteja de les coses electròniques. No està clar com va anar el tema, eh?
0: Sorprèn-nos.
1: No està clar. Hi ha unes fonts que diuen que va ser la seva exparella, i remarcar-lo d'ex per lo que va passar després, que va llançar el disc dur que contenia la informació per poder entrar a la billetera digital on tenia guardat els bitcoins.
0: Ostres.
1: Si va agafar el disc dur i el va tirar a la basura.
0: I has dit que en tenia 8.000, eh?
1: 8.000, sí, que el 2013 tampoc eren gaires diners, o sigui, tampoc era molt. Potser,
0: no.
1: Ja era una miqueta més.
0: Són una barbaritat.
1: No eren cèntims.
0: És una fortuna.
1: Clar, exacte. També hi ha altres fonts que diuen que va ser ell, que es va equivocar, i en vez d'agafar el disc dur que volia llançar, va llançar el bo en vez de llançar el dolent. Bueno, hi ha diferents versions, per tant, us podeu creure el que vulgueu. Però el que sí que és veritat, que el disc dur aquest, ja sigui tirat per la seva exnòvia o tirat per ell, va acabar a la deixalleria municipal de Newport.
0: Mare de Déu.
1: Vale. Fins aquí, bueno, no hi ha problema. Dius, bueno, he perdut uns cèntims, no passa res, he perdut potser 50 euros, no passa res. Però clar, què passa? Cada cop i volta, el valor del bitcoin va començar a pujar, i a mitjans o ja a finals d'aquell 2013, el valor dels seus 8.000 bitcoins era de 4 milions d'euros. Què dius?
0: Bueno, clar, ja pots comprar la deixalleria 70 vegades.
1: Arribarem a això. Arribarem a això. Que aquí fa ràbia, 4 milions d'euros, hòstia, són diners. Però clar, què passa? Que el 2021 aquests 8.000 bitcoins valien 350 milions d'euros.
2: Mare de Déu.
1: Clar.
0: Tu imagines? És molt gros,
1: És molt gros. Aquest noi què va fer?
2: Aquí pots demanar un crèdit al banc,
1: Home, jo crec que sí, no? O pots comprar al banc directament.
0: Què va fer aquest bon home?
1: Clar, aquest noi va anar a l'Ajuntament i va dir, a veure, una cosa, jo tinc un disc dur que l'he perdut i em deixeu entrar a buscar-lo, sisplau. I és més, va dir, a veure, tinc un disc dur amb molts milions d'euros aquí fotuts.
0: Clar, però si tu dius que tens un disc dur allà amb molts milions d'euros, la primera pregunta que et faran és, però com sé que són teus? Com em demostres que aquest disc dur és teu? I no tindràs el funcionari una mica avispado que dirà, aviam si el trobo jo abans?
1: Bueno, a veure, no sé, jo no sé si he anat alguna vegada a la deixalleria del vostre municipi i intentar trobar alguna cosa allà. A veure.
0: Estem parlant de molts cèntims, eh?
1: Ja. El xaval va voler fer això, va dir, escolta, jo vull anar allà. I clar, l'Ajuntament li va dir que no podia anar a remenar a la basura, diguem, de la deixalleria, bàsicament per motius ambientals i per la seva salut, no? Però el tio va dir, no, escolta, jo vull anar... jo vull fer això. Jo,
0: m'hi fico, ja, m'hi foto
1: de cap. Jo vull fer això, no el deixaven entrar. L'any 2022 va presentar un pla per fer una excavació d'alta tecnologia que

0: estava valorada amb 10,7 milions d'euros, que dius, hòstia, són molts diners.
1: No, sí, clar.
0: Però clar,
1: hi havia,
0: hi havia 350 milions d'euros pendents allà perduts. Clar. I el tio, en aquesta excavació de la tecnologia, el seu pla incluïa fer servir drons amb intel·ligència artificial per escanejar per sectors aquesta deixalleria, fer servir també braços robòtics i sistemes de classificació per tamisar els residus, gossos robòtics que feien tasques de vigilància i recerca. I tot i aquesta flipada, que jo sigui estat el responsable municipal i hagués dit adelante, perquè vull veure-ho, l'Ajuntament li va dir
1: home,
0: que no.
1: Home, i el gravem, eh?
0: Però l'Ajuntament li va dir que no. Li va dir, escolta, no, no, aquí, a veure, això és una deixalleria.
1: Ah, quin greu.
0: Aquí hi ha residus, aquí tot està molt contaminat. A més, tu vas tirar el disc dur el 2013, estem al 2022, han passat 9 anys, o sigui, pot ser que el disc dur ja estigui destruït. Però el noi va seguir, va dir no, que no, va portar el cas als tribunals i finalment el gener de l'any... Cap al 2025, el Tribunal Superior Britànic li va dir que no, que va desestimar la demanda, va dir que no podia accedir de cap manera a la deixalleria, va considerar que no hi havia motius raonables i sobretot no hi havia possibilitat d'èxit per trobar el disc dur perquè ja estaria molt degradat i després de 12 anys intentant recuperar aquest disc dur per un valor de, ara ja deu ser més, de 350 milions d'euros, finalment per culpa de la burocràcia i els impediments jurídics i polítics doncs no va poder entrar. Sí, ara ja està allà la deixalleria. Va tenir una miqueta de sort perquè hi ha una productora de Hollywood que va comprar els drets per fer una docusèrie del que li ha passat, que es diu El Bitcoin enterrat, la caça del tresor real de James Howells. O sigui, veurem una sèrie que explicarà el seu cas, però en l'actualitat aquest disc dur, diuen, es calcula que té uns 742 milions d'euros, o sigui, el valor dels 8.000 bitcoins, més o menys, és això, i el nostre amic Howells diu que encara no s'ha rendit, que està intentant la manera de recórrer la sentència que no el deixa entrar en aquesta deixalleria, i fins i tot s'ha plantejat comprar la deixalleria perquè es veu que ja està a punt de tancar-se, perquè ja ha comprat les capacitats, i diu, bueno, doncs ara quan la tanquin la compro i començo a buscar el meu disc dur. Però, de moment, no ho he fet.
1: Tu imagina't aquest tio cada dia quan se'n va a dormir, o sigui, el pobre igual ha de menjar, jo què sé, igual no té calés i ha de menjar gallina blanca, pobre paio, i no arriba, i el tio sabent que és ric, que és multimilionari. És molt gros, això.
2: A data d'avui són 446 milions d'euros.
1: Imagina't.
2: Ara mateix, i el 13 d'agost, el 13 de setembre de 2025 van ser 1.000 milions d'euros, més o menys.
3: Clar. Està bé. Això jo agafaria, jo li diria això a en Laporta, per exemple, Joan Laporta, i li diria, compra la deixalleria i així pots fer una palanca.
1: Exacte, tota palanca i podràs tornar a fer una altra
3: cama. No, sí, tens 40 milions, 400 milions d'euros ja per fitxar Julián Álvarez tres vegades.
1: Tu, i tots els socis aplaudint,
3: I tant.
1: Que això és així. Bueno, doncs li hem fet un bon garbell al tema dels criptobros, les criptomonedes, les sectes, les piràmides per estafar. Jo crec que després de tot el que hem après, ja estem preparats per convertir-nos en autèntics criptobros. Només ens cal llogar un cutxàs durant mitja hora, fer-nos una foto davant d'una casa que no és nostra i penjar-la a l'Instagram amb la frase «Mentre tu dorms, els meus diners treballen». Després ja obrirem un canal de Telegram, gravarem vídeos des de Dubai, direm mentalitat de pobre a qualsevol que ens demani explicacions i llançarem la nostra pròpia criptomoneda. Què us sembla si fem la TerraCoin, per exemple? Un projecte totalment descentralitzat en què, misteriosament, tots els diners aniran a parar al mateix compte. Però ara, seriosament, les criptomonedes poden ser una tecnologia interessant, una inversió arriscada o una aposta directament incomprensible. El problema comença quan, en lloc d'explicar-te els riscos, venen un personatge, cotxes esportius, rellotges cars, llibertat financera i una vida sense caps ni despertadors. Perquè potser no tots podem tenir un Lambo, però tots podem fotografiar-nos al costat d'un abans que arribi el propietari. Gràcies Jordi, Albert, Xavi i molt especialment també la Laia Capdevila per ajudar-nos a entendre què hi ha darrere de tant gràfic verd, tanta promesa milionària i tanta foto mirant a l'horitzó amb els braços plegats. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos els vostres criptobros, els vostres NFTs, els vostres gurus financers i projectes que no podem explicar perquè encara estem en fase de white paper. I recordeu que la Terra no és plana. Fins ben aviat!

0: I certainly was in the right.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Ràdio Montornès.
3: Cada residu compta.
4: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts. Una setmana més aquí al Cada Residu Compta. Seguim en aquest segon curs, un curs més avançat ja, de com hem de gestionar els residus de casa nostra i com podem anar incorporant petits hàbits més sostenibles al nostre dia a dia. Teresa Zamora, benvinguda.
5: Hola, què tal?
4: Avui t'he posat un repte,
5: A veure com ens en sortim.
4: A veure si ens pots explicar maneres de netejar casa sense fer tants residus, perquè, escolta'm, entre les càpsules per no sé què, l'ampolla del no sé què més, molt plàstic, molta ampolla de plàstic, jo veig molta cosa aquí que anem acumulant i acumulant.
5: Total. Aquest és el tema que ens han venut, que hem de tenir un producte de neteja per cada cosa, un per la cuina, un pel lavabo, un altre pel sofà, l'altre per... Llavors, es tracta de tornar una mica als orígens i veure que molts d'aquests productes doncs, es poden fer amb el que serien productes naturals i llavors, a partir d'aquest canvi, doncs, veure com podem organitzar-nos sense tanta cosa.
4: Encara hi ha gent que fa servir un sabó per tot el tipus de roba, un xampú per tot el tipus de cabell i que no els hi ha passat res, eh?
5: Total.
4: Però sí que és cert que hi ha alternatives i van sortint al mercat alternatives, per exemple, a les càpsules aquestes que posem en la rentadora. Doncs també hi ha com una mena de teles de roba amb sabó que es va desfent.
5: Sí.
4: Diferents coses, eh?
5: De fet, tenim, diguéssim, dues alternatives. Una és seguir consumint, diguem-ne, productes de neteja i llavors sí que fer-ho amb aquells que siguin més ecològics, com aquests que comentes, que es van incorporant sobretot a productes que tinguin menys components químics, amb la idea que aquests components químics, conforme que més exposats estem amb cosmètica, amb neteja i amb moltes altres coses en el nostre dia a dia, més repercussions també poden acabar tenint en la salut, en al·lèrgies, fins i tot en temes hormonals, per exemple, es fan estudis i es demostra que tenen les seves conseqüències. Llavors, una és si hem de comprar productes que siguin ecològics i l'altra és veure que amb 3-4 productes a casa podem fer combinacions que ens poden servir per fer la neteja.
4: Perquè, escolta, una cosa, ara de seguida parlem d'aquests 3-4 productes, eh? Però, Tere, hi ha algun producte d'aquests que es vengui a granel?
5: Sí. A veure, de fet, podem utilitzar i agafar com a referència que la majoria dels municipis ho podem trobar, que és aquells que ens ofereixen la venda a granel d'aquells productes de neteja que considerem imprescindibles i que, a més, per comoditat els volem comprar. Moltes vegades aquests productes a granels també tenen menys compostos químics i, per tant, també són més ecològics.
4: D'acord. I tu parlaves d'economitzar, és a dir, que l'altra opció que tenim és no tenir un producte per cada cosa, diguéssim, per cada funció, sinó que començar a tornar als orígens, m'ha agradat molt aquesta frase, perquè jo recordo la meva àvia fregant amb una pastilla de sabó la roba, eh?
5: Sí. De fet, és veure que amb vinagre, amb bicarbonat de sodi, amb llimona, amb una pastilleta de sabó que sigui vegetal, per exemple, doncs que també podem, diguem-ne, a vegades ser necessari, i fins i tot amb olis, oli o olis essencials que ens ajudin, diguem-ne, a fer alguna combinació. Llavors, depenent del que haguem de fer, doncs una part d'aquests productes, per tant, a casa, només tenint aquests productes, ja pràcticament podríem fer-ho tot al respecte de neteja.
4: I no només són productes, perquè també fem servir molts draps per netejar, moltes baietes. Això també és una també producció de fracció resta, perquè això...
5: També és una generació de residus. Hi ha una que l'hem de desterrar totalment, però que moltes vegades també la teníem idealitzada, que eren les tovalloletes. Moltes vegades teníem sabates i dèiem, aquesta sabata com la netejaré? Amb tovalloletes.
4: No, fins i tot hi ha tovalloletes per netejar la pols o
5: també,
4: el que sigui. Això desterrem-ho ja del del tot.
5: Això ha desterrat.
4: Però fins i tot per fer draps, a mi això me'n van ensenyar d'aprofitar roba vella.
5: Sí, sí, de fet, diguem-ne, és també no cal aquells draps de microfibra específics. No, no, el drap de cotó, que llavors ens permet utilitzar també samarretes de cotó, que ens han quedat velles i podem utilitzar el drap. Llavors és perfecte, les samarretes de cotó són perfectes i permeten rentar-se i reutilitzar-se.
4: Hi ha moltes comptes d'Instagram que s'ha posat molt de moda i ho trobo molt interessant. A més, saps què passa? Que quan tu busques a Instagram un tema, llavors l'algoritme et va servint continguts d'aquell tema. Llavors un dia se'n va acudir a buscar temes d'aquests, no? I ara em surten un munt de creadores de contingut, creadors de contingut, que t'expliquen allò, entre cometes, remedios caseros, per treure una taca de no sé què, per treure... Bueno, és fantàstic!
5: Clar, és que el fet és... Però compte que això, sempre et remetran a que tinguis això, el vinagre blanc, que tinguis el bicarbonat de sodi, una mica de llimona, llavors el que sí que poden haver és posar, diguem-ne, porcions diferenciades, depèn del que hagis de fer. Si, per exemple, el que volem és fregar el forn, doncs ens ha de quedar una pasta més aviat homogènia, de combinació d'aquest bicarbonat amb aigua, i que llavors puguem, diguem-ne, generar o posar al voltant del forn, de les parets del forn, una pasta consistent. Podem ruixar una mica aquesta pasta amb una mica de vinagre, llavors el posem a 15-20 minuts amb temperatura i després esbaldim i netegem. Llavors, clar, aquesta pasta, o si el que volem és generar un detergent, doncs les porcions són diferents en cada cas.
4: Ja ho heu vist, vinagre, bicarbonat, llimona...
5: Olis essencials, olis essencials.
4: Anava a dir, tot és barat, bé, l'oli no tant.
5: Tot és fàcil de trobar i no és tan car. I llavors també hem de tenir, a vegades, pel tema de la roba, el percarbonat de sodi, que a vegades també ens fa confondre, que també ho trobarem fàcil de comprar i que és un blanquejador molt potent.
4: Hem d'anar més a les drogueries de sempre, que ens donaran molts trucs.
5: També.
4: I al comerç local, que sabran trobar també la manera d'ajudar-nos.
5: Hi ha una cosa que també no ens oblidem, que hi ha materials de neteja que a vegades també els necessitem, que són un fregall, algun raspall, llavors busquem-los de bambú.
4: Vinga, gràcies, Tere. Moltes idees avui en aquestes alternatives per una neteja de la casa, de la llar, d'on siguem, sense residus.
5: Moltes gràcies.
4: Adéu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar, en Radio Montornés.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: En Radio Montornès puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
3: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
2: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
3: ¿Y algo más?
2: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
3: Pues pinta bien.
2: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar?
4: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i si és possible m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

En una altra hora de programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol, Rezaré, que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Aribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my...
0: I a mi també m'agrada molt.
1: Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes.
0: I a mi també em porta records de nits fantàstiques.
1: Although

Bugs Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love, si no em pots donar amor, afegeixo jo, dona'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Meteor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron les 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While my guitar gentle weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

0: Here Comes the Sun, aquí arriba el sol.
1: It's all right.
0: George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic de Sant

I aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori, d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls hi va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El festival de l'illa de White es va celebrar el 1970 entre el 26 i el 31 d'agost a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: Algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

Una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanca, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50.
1: Maybe
0: però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La mare dels ous.
1: Notícies fresques, convidats a proximitat i música d'arrel.
0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
2: Molt bona tarda, amics. Avui és divendres 9 d'octubre de 2026. Benvinguts a La Mare dels Ous, un programa sobre cultura i música popular. Bon vespre, Toni!
3: Bon dia, Ramon! Bon dia, Sergi!
2: Tornem a ser amb vosaltres després d'aquestes llargues vacances.
3: Que bé que senten, tu.
2: Jo ja no me'n recordava.
3: De què?
2: De tornar. No, sí que tenia ganes ja. I mireu, avui començarem ja així d'entrada ja amb la principal de la nit, el So Insistent, que és aquest grup de música tradicional catalana format pels 5 instruments de corda de cobla catalana. Entorn d'aquest gènere, el grup afegia sons moderns provenents especialment de l'electrònica, els ritmes i sonoritats catalanes i mediterrànies, la unió constant entre estils musicals aparentment no complementaris és la característica principal del grup. Segons el Marcel Caselles, el famós Marcel Caselles, líder del projecte, no es tractava d'introduir elements electrònics a la cobla, sinó introduir la sonoritat dels instruments de cobla a la música electrònica o lleugera. En els seus 5 anys de vida va editar 3 compactes, l'Embalat Violeta el 2004, el Cremallera de Núria el 2006 i el Club del BGI el 2008. I el 2005 la principal de la nit va ser premiada amb el Premi Innovació per l'obra del Ballet Popular. De la principal de la nit escoltarem del 2008 Ara és temps.

0: diada al País Valencià.
1: Sí, senyor.
0: I per començar a celebrar hem escollit una gent que són d'aquells que han menjat els ous de la mare. Us presentem els germans Cavaller, que són en Paco, l'Eduard, en Xema i en David, dolçainers de Sagunt, a la comarca del Camp de Morvedre, de València. En Paco i l'Eduard van començar a tocar la dolçaina i tabal de manera autodidacta allà per l'any 1981, coincidint amb el naixement del grup de danses de Morvedre. De seguida van començar a fer les processons i altres manifestacions de Sagunt. L'any 1990 van participar a l'important aplec de dolçainers i tabalers celebrat a Petrer, a les valls del Vinalopó. Aquest aplec els va servir per tal de donar-se a conèixer fora de la comarca. Posteriorment, també van participar en molts aplecs, sobretot a partir de la creació de l'associació Amics de la Música Tradicional. Es van inscriure a la Federació Valenciana de Dolçainers, Dolçaineres i Tabaleters, Tabaleteres, el 2011. I han gravat per la Fonoteca de Materials de la Conselleria de Cultura. Atenció, perquè aquesta gent fan coses en sèrio.
1: Sí, sí. I tant. I tant.
0: També han participat a l'Antologia de la Dolçaina i el Tabal, editada per l'Institut Valencià de la Música. El dia del concert del 25è aniversari, el 2006, acompanyats d'amics que han anat coneguent del món del folk i la música tradicional valenciana, barrejaren la dolçaina i el tabal amb instruments de corda, guitarres, guitarró, bandúrria, llaüt i violí, tuba i percussions vàries. I aquest fet va provocar la gravació d'un disc compacte, Les músiques del 25è aniversari, el 2009. El 2021 va sortir a la llum un altre disc, La suite del bescuit, creació de David Reig, enregistrat durant la pandèmia. Obriu bé les orelles perquè del CD de les músiques del 25è aniversari una d'aquelles peces que ens enamoren. La Masurca número 2.
2: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.

0: Són grans tocadors de dolçaina, eh?
1: La dolçaina, que és tan estrident.
0: És impressionant.
1: Com arriba, a la melodia embolcallar-ho.
0: És impressionant. Bé, i ara canviarem totalment de registre. Ara escoltarem una peça d'Obeses. Sí, sí, heu escoltat bé. Obeses. Obeses és un grup de pop-rock català creat el 2010 a la població usonenca de Tona. Acaba de publicar Diàstola, la segona part que completa el seu sisè disc d'estudi. Les primeres sis cançons ja eren molt variades i van publicar-se sota el títol de Sístole. I ara, les vuit noves peces, compostes, com sempre, pel cantant i guitarrista i líder del grup, Arnau Tordera, i primer eixamplen encara més el ventall estilístic. Ho dic d'una primer perquè ell s'anomena Tordera primer, eh?
1: Deu ser el primer,
0: exacte, per això. El treball s'inicia amb Pols a l'Era, primera incursió del grup usonenc en el metal extrem, amb una lletra d'orgull pagès, i acaba amb una grandiloquent versió power metal del Virolai, amb la coral Canigó dirigida per Jofre Verdolet. 146 anys després de la creació del cèlebre himne montserratí, amb lletra de Jacint Verdaguer i música de Josep Rodoreda. Si no l'heu escoltat, que sí que l'heu escoltat, perquè ja l'hem posat en el programa, escolteu el Virolai amb Obeses, que està molt bé. Entremig hi ha l'espai per al folk i la tonada del blat, amb l'electrònica i la participació de la veterana mitja coble Bufalodra. Fort en La mort, que reflexiona sobre la mort amb aires de gospel, i la participació del gran harmonicista Joan Pau Comelles i el vals satíric que se titula Circ Capitalista. Fins i tot el quartet usonenc deixa espai per un gènere vocal a capella, el barbershop, amb la swing gegant i etílica un didalet, en defensa de la beguda de la terra. El treball es completa amb tons d'espagueti disco a la boca a boca i confessional, elogi del fracàs amb esperit de teatre musical. Bé, val la pena que ho busqueu i escolteu totes aquestes peces. Nosaltres avui, de l'Ai al Cor, us posarem la tonada del blat.

0: Recordeu que som al 91.2 de l'AFM a Ràdio Montornès i que la Mare dels Ous es torna a passar el diumenge a les 7 de la tarda.
1: Molt bé.
0: Ramon, jo no sé si ho veus, això era una versió pop-rock, o era metal extrem, o era power metal, o era folky.
1: No, però està bé, no?
0: Està bé, està
1: home, bé. Home, t'està dient el que has de fer el camp, donant tot...
0: Està molt bé. Al pagès.
1: Al pagès, al pagès.
0: Hi ha pagesos que senten pop-rock, metal extrem, power metal i
1: bueno,
0: folk.
1: El que sigui.
0: Bé, jo... Avui vaig de doble canya.
1: Sí.
0: Hem començat amb la Dolçaina, el sí. País Valencià. Continuarem a l'altra banda, bueno, a l'altra banda, al mig del Mediterrani, hi ha una regió a prop de Calàbria, a Itàlia,
1: sí.
0: Que es diu la Serra del Pollino, que no sé com es deu dir en italià.
1: En italià, no sé.
0: Igual es diu Pollino.
1: Igual es diu, si ho posem, sí.
0: Allà la gent, hi ha una gent que es fan anomenar Tottarella o Tottarella,
1: o... Tottarella, jo tota suposo que deu ser aquesta L així geminada, no?
0: Que dona a l'oboè, bueno, que tenen un oboè popular, un instrument que sol acompanyar la gaita de clau, que rep el nom de Tottarella. En altres llocs s'anomena, és que avui m'ho has posat difícil,
1: Ciaramella,
0: Ciaramella,
1: Trometè o Pipita.
0: O Pipita. El seu so és estident, com un crit que esclata per l'aire, despertant les seves consciències una identitat cultural que ha estat latent, però mai reprimida. L'elecció del nom, com passa sovint, pot ser per casualitat, però tot i així resulta ser electiva per a un instrument que caracteritza tan fortament la seva música. El grup va néixer de la convergència d'experiències diverses entre músics de regions veïnes, cadascuna amb els seus propis orígens, fins que van compartir i fusionar-se en un sol projecte cultural i musical. De fet, la seva música s'estén a cavall entre les tradicions calabresa i lucana, unint músics de Terranova di Pollino, Alessandria, del Caletto i Canna. El repertori va néixer de la recerca i la recopilació de peces tradicionals, però sobretot de l'experiència vital que va portar a recollir directament, sense filtres acadèmics, el patrimoni musical pastoral i camperol transmès de manera natural per la generació que els va precedir, sense descuidar en algunes peces els suggeriments i ritmes de la música mediterrània. Exemples d'això són Carmine Salomone, Leonardo Lanza i altres músics i constructors d'edat avançada que els han confiat coneixements i memòria ancestrals que en aquesta era de comercialització i pèrdua d'identitat els recorden amb força el seu sentiment de pertinença i les seves arrels culturals. De Tottarella, de l'àlbum Le Zampogne del Pollino, a festa!
2: La Mare dels Ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.

0: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.
1: Para bé l'orella, és l'hora...
2: de les notícies fresques, molt fresques.
3: Bé, el passat divendres 2 d'octubre van començar els divendres a la plaça del Rei de Tardor. Olé! Per tant, ja teniu els divendres ocupats i si voleu anar a ballar, a Barcelona. Aquest divendres, a les 8 de la tarda, hi haurà un taller de vals escocès i Jocel, a càrrec d'en Joan Codina. Aquest senyor ho balla tot, eh?
4: Aquest senyor és un gran mestre.
3: És un gran mestre. I a les 9 del vespre hi haurà el ball concert amb Se'n fa una. Se'n fa una és un grup de música d'arrel tradicional i folk nascut a Terrassa el 2007, i el seu repertori combina música tradicional d'arreu i composicions pròpies. L'any 2025 va publicar el seu disc titulat Collita Pròpia. I per la setmana vinent, que no hi haurà programa, però sí que hi haurà ball, i tocaran els Dioda.
4: I atenció, perquè la setmana vinent ja tenim aquí la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. És el mercat estratègic de les propostes artístiques que utilitzen l'arrel, la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. La Fira de Manresa treballa l'arrel tradicional amb una visió integral de 360 graus, des del patrimoni immaterial a l'herència cultural, passant per les associacions de cultura popular i tradicional que treballen amb el patrimoni immaterial i el connecten amb la societat, fins al sector professional, els artistes que creen a partir d'aquesta tradició. La Fira Mediterrània posa un èmfasi especial en l'intercanvi, la interrelació i la intersecció de tots plegats. Es tracta d'una fira multidisciplinària que planteja tres grans itineraris. Música, amb l'escena mediterrània de músiques del món i música folk, en què destaquen les novetats de l'escena catalana d'arrel. Dansa, amb una mirada en moviment a l'arrel tradicional i la cultura popular. I memòria, llegat i narració oral, amb les propostes d'arts escèniques i de carrer, especialment de teatre i circ, inspirats en la cultura popular. Aquest plantejament es concreta amb una programació integrada per propostes que parteixen de l'arrel tradicional com a motor creatiu, una arrel amb mirades polièdriques i que ens parla en present. I paral·lelament, l'àrea professional actua com a espai de trobada i intercanvi i esdevé un punt de contacte i compravenda per als sectors de les arts escèniques i de la música.
3: Molt bé, i ara us comentarem que Nastellat, la mare del Tano i de Gairó són els finalistes del concurs Sons d'aquest any, del 2026. Ja hi ha finalistes a aquesta 19a edició del concurs Sons de la Mediterrània. Tots tres actuaran el dia 15 d'octubre a les 8 de la tarda a la taverna Cervesa Guineu de la Fira Mediterrània de Manresa, i qui guanyi el certamen, organitzat pel grup Enderroc i el Centre Artesà Tradicionarius amb el suport de la Fira Mediterrània, s'anunciarà l'endemà, divendres 16 d'octubre, en el marc de la presentació de projectes de l'obrador d'arrel de la Fira.
4: Vinga, que hem de fer bullir brou. A Breda, a la Selva, demà i demà passat, Fira de l'Olla. Breda dedica cada any un cap de setmana a donar a conèixer la seva extensa i important tradició terrissera, documentada ja a principis del segle XV i famosa arreu per les seves olles i cassoles, estris de cuina que durant segles han estat presents a totes les llars catalanes. Perdó, a totes les llars catalanes que no passaven gana.
3: I diumenge i dilluns, a Llagostera, al Gironès, la Fira del Bolet. No sé si hi trobaran gaires de bolets. Bé, situada entre els massissos muntanyosos de les Gavarres i Cadiretes d'Ardenya, Llagostera s'ha afegit a les poblacions que organitzen una celebració festiva per reivindicar la llarga i ben arrelada tradició boletaire del municipi.
4: I pels que vulgueu baixar cap al sud, recordeu que avui, 9 d'octubre, té en terres valencianes una càrrega festiva doble. Per una banda, és la Diada del País Valencià, que se celebra en record de la fundació d'aquest territori per part de Jaume I, i per l'altra és la Festa de Sant Dionís, o Dia dels Enamorats, durant el qual és costum regalar a la persona estimada un mocador de roba ple de dolços de massapà.
3: Bé, i només dir-vos que el passat 3 d'octubre es va fer l'acte que va tenir lloc al carrer Montseny 45 amb els parlaments de Lola Capdevila i Marta Donach a la descoberta de la placa en memòria de Jordi Fàbregas i Canadell. I l'última d'avui, l'última notícia, és que els gegants de Montornès participaran a la trobada comarcal que tindrà lloc el dia 17 d'octubre, o sigui, diumenge que ve, a Canovelles. Bé, com que ja us hem presentat els tres finalistes dels Sons de la Mediterrània, doncs ara, com que aquests tres també han editat un disc abans d'aquesta nominació, doncs us presentarem una mica què han fet tots tres. I començarem primer per Nastellat. Nastellat és una banda d'electro de bot.
4: Electroball.
3: Electroball de bot. Mare de
4: Déu. Això és com el punt
3: tecno... Sí, aquests són d'Igolada... I van néixer l'any passat, eh? L'artista anoienca Laia Rius, Nastellat, manté les estructures i mètriques tradicionals dels Països Catalans, però utilitza l'electrònica amb un llenguatge contemporani per homenatjar la música que l'ha fet créixer i acostar-se a altres àmbits on hi té presència i per celebrar que encara segueix viva i canviant. En directe combina veu, sintetitzador, baix i Moog, amb bases electròniques. L'espectacle es pot traslladar de l'escenari a la pista de ball, on el públic pot ballar les cançons de manera tradicional perquè manté l'estructura bàsica, però també pot ballar-les de manera lliure, deixant-se dur pel viat electrònic. El projecte ha nascut a mig camí entre Catalunya i les Balears per proposar una experiència fresca i innovadora, mantenint l'essència ballable de la tradició. El tercet està integrat per Laia Rius Borrell, a la veu, Joan Blas García, al baix i Moog, i a la Sara Mingolla, al Rami, al teclat.

0: Recordeu que som a radio.montorres.cat. Us podeu descarregar l'aplicació i ho podeu escoltar en directe o a la carta.
1: Això d'anar estallat, li poses aquí 200.000 watts i sona el Tecnodur aquest de Montmeló demà, ja veuràs.
0: Exacte.
1: Bé, anem a parlar de la mare del Tano, que és un altre dels finalistes d'aquest concurs de la Mediterrània, del concurs aquest de Sona, no? Sona,
0: sí.
1: No, és?
0: Sí.
1: Sí, no?
0: Sona, sona.
1: Us parlem de la mare del Tano, que va engegar el 2022 liderat per la direcció artística, composició i veu principal de Joana Boixin. Boixin,
0: que
1: català.
0: Són de la Garriga, i a la Garriga hi han sortit molts grups de rumba catalana.
1: De rumba, home, i de cúmbia. I de, la sí. Nova Kung Fu, bueno. El Dosminguet, sí, mare, sí. De la Garriga.
0: No? Bueno, pues jo.
1: També tenen, són pares d'altres elements no tan desitjables.
0: Bueno.
1: A partir del so del ventilador i l'energia de les palmes, la seva proposta parteix de la rumba catalana per oferir-ne una relectura contemporània, això que fa tothom ara,
0: sí,
1: Ramon,
0: sí.
1: Arrelada però oberta a nous matisos.
0: Com sempre.
1: El directe combina la reinterpretació dels clàssics de la rumba catalana en català i castellà amb composicions originals en català i francès. Les cançons construeixen un imaginari que celebra una feminitat forta i festiva, alhora que explora les contradiccions d'una generació que encara busca el seu lloc entre els llegats del passat i els horitzons del futur. El quintet està integrat per Joana, que jo diria Joana Boissin, perquè sembla francès.
0: Sembla.
1: Daniel Ferran, David Salgado i Carlos Monja i Sergi Múrcia. Del single Pim Pam Fora, Pim Pam Fora.
2: La mare dels ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.

0: Pim pam fora, eh?
1: Vinga.
0: Aquí no sé si guanyaran aquests.
1: El què, perdona?
0: Que no sé si guanyaran aquests. Home, està bé, no? No sé si guanyaran.
1: Pues tenen, jo crec, de moment un terç de possibilitats.
0: Bueno, sí, més que la rumba, bueno, sí.
1: Si són tres finalistes, tenen que un 33%.
0: Va, ara escoltarem el tercer i que decideixin ells quins els hi ha agradat més. Ara venen els de Gairó, que és una post-Havaneres. Són de Premià i van muntar el grup el 2024. Bé, són quatre joves que s'han proposat repensar les Havaneres. Atrets per la melancolia i la història de la tradició, s'han endinsat en els codis culturals de la seva generació, combinant els sons clàssics amb pinzellades d'altres estils. Tenen diferents procedències i han explorat diverses maneres d'entendre i treballar la música, donant forma a la seva forma d'interpretar les havaneres amb frescor i sense perdre's l'essència tradicional. A partir de clàssics del gènere i composicions pròpies, teneixen un fil narratiu que connecta passat i present, abordant el llegat històric i afegint una perspectiva contemporània. Doncs d'aquesta gent, de Gairó, escoltarem La Barca Xica.

0: El pot de la confitura està aigualit. Ens va entrar aigua per la porta i ens ho va negar tot. 4.000 anys d'evolució tecnològica coberts d'aigua i els intents per rescatar-la es mostren del tot infructífers. I el pessimisme no atura la humanitat. Res farà canviar el nostre comportament, com si no fossin responsables de res del que passa a nivell climàtic. No canviarem d'actitud, ni tan sols en aquells moments en què s'albira el final de tot, el final de la vida. Viatges per passar-ho bé, excursions a l'Everest, cotxes elèctrics, patinets elèctrics, bicis elèctriques, trens elèctrics, espremedors elèctrics, neveres elèctriques, robots elèctrics i drons elèctrics. Quin gran invent, l'electricitat. Quin gran cervell el de Nikola Tesla. Un cervell que, com el de tots els éssers vius que en tenen, funciona amb impulsos elèctrics. Quina gran contradicció. L'energia que ens fa ser qui som encara no l'hem pogut mesurar. L'apocalipsi arribarà el dia que aquesta nova forma de vida que hem creat pugui quantificar l'energia necessària per mantenir la consciència. Llavors, serem nosaltres també una font d'energia. Alguns l'han anomenat Matrix. Com deien a Blade Runner, no he vingut a explicar-vos com acabarà tot això. He vingut a dir-vos com comença. I de quina manera comencem? En la vida que ens queda per viure encara ens queda la música. I el pot n'és ple. També de la música que fan les gotes d'aigua de la pluja. Sobretot quan la carència és amable. L'aigua que facilitarà la fructificació dels bolets i que donarà una empenta a les cebes i calçots, cols i coliflors. I amb tanta d'aigua que ha caigut, ens farà retardar l'entrada al tros per poder començar les feines de preparació de la terra que acollirà els alls. En aquests moments, agrairíem tenir un terreny amb més drenatge, més sorrenc i no tan argilós. Però què hem de fer? Els que tingueu maduixeres, aprofiteu els estolons per reproduir-les. Només cal posar les filles en contacte amb terra i totes soles arrelaran. Que bones les maduixes! No trobeu que el iogurt de maduixa no en fa gust de maduixa? Igual que els tomàquets, que no fan gust de tomàquet. I ara que arriba el bon temps de cols i coliflors, recordeu quina olor feia la casa quan es bullia una coliflor? I ara? Bé, nois, esperem que eixugui. Anem agafant cargols i preparant la llar de foc. Una cadira i un got de vi, unes olives i unes anxofes i un horitzó de camps verds. I amb molta pau, seguiu amb el cor els canvis al paisatge.
1: Molt bé, Toni, molt maco, eh, tot això.
0: Bueno, em returo una mica.
1: Sí, ja has de pensar-hi. Molt bé, seguim. I ara ens presentarem a Trèvol, que ja l'hem presentat alguna vegada. És un quartet jove format per una gralla i un oboè, per un flabiol i un tamborí, per uns teclats i unes bateries i, a més, les veus. Busquen revisionar cançons tradicionals donant-li un toc personal i modern. I componen a partir de la música d'arrel, basant-se en la sonoritat dels seus instruments. D'aquestes sonoritats fusionades amb la música tradicional, folk, pop i altres gèneres ben diferents, en surt la seva essència. L'abril del 2023, el dia del Graller de Vilafranca del Penedès, van fer el tret de sortida com a quartet i des d'aleshores han voltat per arreu de Catalunya. La tardor d'aquell mateix any van guanyar el concurs Sons de la Mediterrània del 2023. L'any 2024 va aparèixer el seu primer àlbum, Qui omple un estadi no és pas un graller. I l'any passat van gravar

0: en directe des del Centre d'Artesà Tradicionarius La Gran Travolada, on hi podreu trobar les cançons del primer disc i unes quantes de noves. I a mitjans d'aquest any, no fa gaire, el grup ha publicat el seu segon treball titulat Folk d'Estradi, continuant amb la seva línia de crítica social i defensa de la terra. Doncs d'aquest Folk d'Estradi, Els Caulets.
1: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.

0: I de la Fira Mediterrània de Manresa, però del 2019, rescatem una formació,
1: sí,
0: anomenada Gaisca ZKA Projects, en què se sumen i intercanvien tradicions populars de profund arrelament com la gallega, la basca i la catalana. El grup vocal gallec Yalma, el músic basc Iñaki Plaça i el músic català Manu Sabater formen Yalma, que és un... forma Gaisca Project, on Yalma és un grup de canteires amb un recorregut de més de dues dècades. I tot i que són a Brussel·les, la Verònica, la Natàlia, la Marisol i l'Eva estan en permanent connexió amb Galícia. Galícia i les seves tradicions gallegues, que són la seva font d'inspiració. Iñaki Plaça, a la triquititxa i xalaparta basca, Manu Sabater a la graia i tenora. Completen la formació amb el guitarrista Cisco Cardona i el bateria belga Nicolás Escallet. Com a projecte discogràfic es va publicar l'estiu del 2019 i es va estrenar la mateixa edició a la Fira de Manresa, la del 2019, i del seu CD recopilatori del 2019 escoltarem Jotes.
1: Jotes.

0: Molt bé, després d'aquesta experiència de Gatza Project, escoltarem a Magarí. Magarí són Ivan Garriga, al violí, i la Liv Alum, a l'acordió. Després de més d'una dècada rodant per mercats i fires, balls de plaça i festes majors, i d'aprendre de referents com l'Artur Blasco, presenten el primer disc, Diumenge. Al disc s'hi troben mazurques, fandangos i arins-arins del País Basc, vals de cinc temps, xotis, xampanyes, cercles circassians, borreies, i tot amanit amb subtils sons domèstics enregistrats a través dels quals se'ns convida a entrar a casa de la Lip. Cala Rajol de Pedra, a la Cerdanya, com un viatge musical a l'interior d'una casa del Pirineu. A més dels dos integrants del duo, hi col·laboren el percussionista Martí Osta a les joguines sonores de Pepino Pascual i la veu Harmonium i el pandero quadrat de l'Arnau Ubiols. D'aquest diumenge escoltarem L'Hora del Cafè.
1: La Mare dels Ous, Antoni Cid i Ramon Altimira.

0: Bueno, avui què t'ha semblat? Avui hem posat coses molt noves, com són aquests tres grups de, que es guanyaran les garrofes i guanyen.
1: És que no he captat la pregunta, Ramon.
0: La pregunta és, avui hem posat coses molt noves. O sigui, discos que acaben de sortir, que estan calentets, calentets.
1: Sí.
0: Llavors, com que sempre posem cançons de fa molt de temps, avui ens hem posat al dia. Bàsicament és això.
1: És un punt de partida a l'hora de tot, no?
0: Exacte.
1: Ja anirem baixant.
0: Clar, home, de tant en tant s'ha de recuperar, de tant en tant ens agrada recuperar aquelles peces o aquells grups que havien estat famosos al seu temps i que ara, doncs, bueno...
1: Ja aquí hi ha un error garrafal, perquè els grups que havien estat molt famosos en el seu temps poden estar igual de vigents avui dia. I és el problema. A tu diuen, no, això és de la teva època. Quina època? La meva època és ara, tio. Si m'agrada la música que sento, sí, encara que faci... Jo què sé, imagina't que t'agrada Mozart, o t'agrada Beethoven, o... És de l'època de llavors?
0: No, no, però el que passa època amb la música clàssica no passa amb això, que és que volem renovar la tradició introduint coses noves. Això seria.
2: La mare dels ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.
0: Molt bé, amics, doncs aquesta ha sigut la última reflexió. Ens sentireu d'aquí dues setmanes, perquè, clar, trigarem dues setmanes a tornar i us anirem informant de tot el que vagi sortint.
1: A mi m'agradaria fer
0: nou,
1: la darrera reflexió.
0: De nou.
1: La darrera reflexió seria bona vesprada, companys!
0: Bona vesprada, companys!
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Radio Montornès 91.2 FM.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

s'y va, je y va. Jo hi sóc si també vols ser-hi, tan sols per fer un camí junts, pel goig de seguir petjant.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Radio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: En Radio Montornès puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
3: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
2: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
3: ¿Y algo más?
2: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
3: Pues pinta bien.
2: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar? I got you
4: under my skin. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge.

0: Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts, benvingudes a una nova sessió a Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Bossa Sonic, Chris McDonald, Newton Bossa Trio, The Mellow Tones, entre molts altres. Comencem i avui ho fem amb Sweet Talk de Fabian Cash.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...
6: Café

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @RadioMontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: hi agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per a tots els públics. Tom Hanks ha mantingut des de l'any 2000 una presència constant en el cinema nord-americà, alternant grans produccions i projectes més personals. Durant aquesta dècada va consolidar també la seva faceta de productor amb projectes com Polar Express i La guerra d'en Charlie Wilson. Paral·lelament, va continuar treballant amb directors com Steven Spielberg, Robert Zemeckis i Ron Howard. El 2019 va interpretar Fred Rogers a Un amic extraordinari, paper que li va valer la sisena nominació als Premis Oscar. Així, des de l'any 2000 fins a l'actualitat, l'actor ha consolidat una trajectòria marcada per la versatilitat, la continuïtat professional i una presència excepcionalment longeva a la gran pantalla. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Continuant amb la biografia de Tom Hanks, que vam encetar en el programa anterior, amb l'arribada del 2000, Tom es retroba amb Robert Zemeckis per interpretar Chuck Nolan, un executiu de FedEx que sobreviu a un accident aeri, quedant incomunicat en una illa deshabitada a Nàufrag. L'actor es va saber rodejar de tres directors amb estils diferents que van confiar en ell per interpretar personatges situats entre l'heroi quotidià, el ciutadà anònim i l'home obligat a prendre decisions excepcionals. Aquest triangle professional el formaven Ron Howard, Robert Zemeckis i Steven Spielberg. Paral·lelament, la seva vida familiar havia evolucionat. El seu matrimoni amb Rita Wilson, iniciat el 1988, es consolidava mentre que els seus fills creixien allunyats en bona part de l'exposició pública que acompanyava la carrera del seu pare. La seva implicació en el món audiovisual cada cop abastava més activitats: actor, productor, guionista i director. La seva trajectòria estava a punt d'entrar en una nova fase, marcada per grans produccions internacionals, noves col·laboracions amb Steven Spielberg i Zemeckis, la continuació de Toy Story i una presència cada vegada més activa en la producció televisiva. Come.

Un dels projectes més importants d'aquesta nova etapa no seria, però, una pel·lícula, sinó una producció televisiva. Hanks i Spielberg van assumir com a productors executius Hermanos de Sangre, minissèrie de 10 episodis estrenada per HBO l'any 2001. El projecte es basava en el llibre homònim de l'historiador Stephen E. Ambrose i reconstruïa la trajectòria de la Easy Company del 56è Regiment d'Infanteria Paracaigudista de l'exèrcit nord-americà durant la Segona Guerra Mundial. Un any després, Hanks i Zemeckis van tornar a coincidir a Polar Express. La pel·lícula utilitzava una tecnologia d'animació basada en la captura de moviment i permetia a Hanks donar veu i moviment a diversos personatges. Però l'actor no va abandonar el cinema d'imatge real. El 2002 va protagonitzar Camí de perdició sota la direcció de Sam Mendes. El repartiment inclou Paul Newman, Jude Law, Jason Leigh i Daniel Craig. Hanks interpretava Michael Sullivan, un sicari de la màfia irlandesa de Chicago que intenta protegir el seu fill després de que aquest presenciï un assassinat. Un paper allunyat dels personatges més afables que havien definit bona part de la seva carrera, confirmant la voluntat de l'actor d'explorar registres més foscos.

Juntament amb Spielberg, protagonitzaria Atrapa-me si puedes, on l'actor donava vida a Cal Hanratty, agent de la FBI, que persegueix el jove estafador interpretat per Leonardo DiCaprio. La col·laboració amb el director continuaria 2 anys després a La Terminal, una història inspirada en el cas real de Mehram Karimi Nasseri, un refugiat que va viure durant anys a l'aeroport Charles de Gaulle de París. La pel·lícula plegava actors com Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Kyle McBride i Diego Luna. Després vindria l'estrena de Lady Killers, dels germans Joel i Ethan Coen. El film és una reinterpretació de la pel·lícula britànica del mateix nom de 1955 i El codi da Vinci, novament sota les ordres de Ron Howard i amb un guió basat en la novel·la homònima de Dan Brown. Hanks interpretava Robert Langdon, professor de simbologia de la Universitat de Harvard, que es veu involucrat en una investigació relacionada amb l'Església Catòlica i una sèrie de misteris històrics. El film va tenir continuació amb Àngels i dimonis, estrenada el 2009. En aquests 2 anys, entre una i l'altra, l'actor va intervenir a la guerra d'en Charlie Wilson, de Mike Nichols, i a la tercera entrega de Toy Story.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: I mentre la seva carrera professional seguia creixent, l'actor començava a fer més visible la seva participació en assumptes socials i polítics, la seva vinculació amb determinades causes, especialment amb el Partit Demòcrata, formaria part de la seva projecció pública, encara que separada de la seva activitat cinematogràfica. La dècada de 2010, Tom va fer palesa la seva capacitat de convertir personatges reals en protagonistes cinematogràfics sense abandonar les produccions de ficció, cinema o el cinema d'animació. El 2011 torna a situar-se darrere i davant de la càmera amb Larry Crown, una comèdia dramàtica que va dirigir juntament amb Nia Vardalos, autora del guió. Hanks interpretava Larry Crown, un home que perd la feina i decideix tornar a estudiar. El repartiment incluïa Julia Roberts, que interpretava la professora Mercedes Steinot. Larry Crown representava la segona pel·lícula com a director després de The Wonders, de 1996. Tot i que Hanks no ha convertit la direcció en una activitat regular, aquesta faceta ha estat present de manera intermitent al llarg de tota la seva carrera.

també participaria a Tan fort i tan a prop, de Stephen Daldry, i l'Atlas dels núvols, en direcció de Lana i Lily Wachowski i Tom Tykwer. Però seria el 2013 quan Hanks tornaria a obtenir una de les seves interpretacions dramàtiques més destacades en Capità Phillips, dirigida per Paul Greengrass i escrita per Billy Ray. El film adaptava el llibre autobiogràfic sobre el segrest del vaixell mercant Mers Alabama per pirates somalís el 2009. La seqüència final, quan Phillips és rescatat i rep atenció mèdica, va permetre a Hanks construir una de les interpretacions més contingudes de la seva carrera. La pel·lícula va obtenir 6 nominacions als Premis de l'Acadèmia, tot i que Hanks no va ser nominat individualment. Aquell mateix any va protagonitzar A l'encuentro de Mr. Banks, dirigida per Lee Hancock. El film reconstruïa el procés mitjançant el qual Walt Disney, interpretat per Hanks, va intentar aconseguir els drets cinematogràfics de Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers, interpretada per Emma Thompson. La producció li permetia interpretar una figura històrica àmpliament coneguda i al mateix temps aprofundir en la relació entre Disney i Travers.

El 2015, Hanks i Spielberg van recuperar la seva associació amb El Puente de los Espías. El guió estava signat per Matt Sherman i els germans Joel i Ethan Coen. La història estava basada en fets reals de la Guerra Freda. Hanks interpretaria James B. Donovan, advocat de Brooklyn, especialitzat en assegurances, que va acabar representant Rudolf Abel, espia soviètic, interpretat per Mark Rylance. El treball de Rylance va ser reconegut amb l'Oscar a millor actor secundari, mentre que la pel·lícula va obtenir 6 nominacions als Oscar. La fotografia va ser treball del col·laborador habitual de Spielberg, Janusz Kaminski. El 2016, l'actor va treballar amb el director Clint Eastwood a Sully, compartint repartiment amb Aaron Eckhart, Laura Linney i Anna Gunn. El guió està basat en l'autobiografia del comandant Charlie Sullenberger i Jeffrey Saslow. Aquest projecte reforçava la nova línia interpretativa que Hanks havia iniciat de representar homes corrents que es converteixen en protagonistes de situacions extraordinàries.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: El 2017, Hanks torna a treballar amb Spielberg als arxius del Pentàgon, basada en la publicació dels documents secrets del Departament de Defensa dels Estats Units sobre la guerra del Vietnam. Hanks, que en aquesta ocasió interpretava Ben Bradley, director executiu de The Washington Post, compartia pantalla amb Meryl Streep, que interpretava a Katherine Graham, propietària i editora del diari. Als arxius del Pentàgon va obtenir dues nominacions als Oscar, entre elles les de millor pel·lícula i millor actriu per Meryl Streep. Aquesta col·laboració tenia, a més, un component particular. Hanks interpretava un periodista que defensa la llibertat de premsa mentre ell mateix era, fora de la pantalla, una figura pública coneguda per la seva participació en assumptes cívics i polítics. L'actor, tal com ja hem comentat, al llarg dels anys ha donat el seu suport a candidats i causes del Partit Demòcrata, fins i tot en campanyes presidencials demòcrates, entre elles les de Barack Obama i Joe Biden. També ha intervingut en activitats relacionades amb la preservació de la història, la participació cívica i la memòria de veterans de guerra.

Durant aquesta etapa també va continuar una de les relacions professionals més duradores de la seva carrera, la que manté amb Pixar i amb el personatge de Woody. Després de Toy Story 3, estrenada el 2010, Hanks va tornar a donar veu al personatge a la quarta entrega, dirigida per Josh Cooley i estrenada el 2019. El film va guanyar l'Oscar a millor llargmetratge d'animació. La veu de Hanks, associada a Woody des de l'any 1995, s'ha convertit en un element fonamental de la identitat de la franquícia. La seva relació amb el personatge constitueix una de les col·laboracions més llargues entre un actor i una saga d'animació. A finals de la dècada, Hanks havia acumulat ja més de 40 anys de trajectòria professional. Havia passat del teatre amateur a la televisió, passant per ser una estrella de comèdia amb dos Oscars consecutius. Havia treballat en tres grans directors com Howard, Zemeckis i Spielberg, havia dirigit dues pel·lícules i havia consolidat una important trajectòria com a productor. El seu matrimoni amb Rita Wilson, iniciat el 1988, es mantenia estable i els seus quatre fills havien desenvolupat les seves pròpies trajectòries professionals.

Però lluny de limitar-se a repetir els registres que li havien proporcionat la fama, l'actor ha continuat alternant drama, comèdia, cinema històric, produccions familiars i interpretacions basades en personatges reals. El 2019 va protagonitzar Una mica extraordinari, dirigida per Mariel Heller. En aquesta producció l'actor interpretava Fred Rogers, presentador del popular programa infantil nord-americà Mr. Rogers' Neighborhood. La pel·lícula centrava en la relació entre Rogers i el periodista Lloyd Vogel, interpretat per Matthew Rhys. Aquest treball d'interpretació li va valer una nova nominació als Globus d'Or i una nominació als Oscar a millor actor secundari. El paper tenia una particularitat: interpretar una persona real que era coneguda per la seva extraordinària serenitat exigia evitar la caricatura i reproduir-ne sobretot la manera de parlar, els gestos i la relació amb els altres. Un any després, l'actor interpreta el paper d'Ernest Krause, oficial de la Marina dels Estats Units que comanda un comboi de vaixells aliats a través de l'Atlàntic durant la Segona Guerra Mundial a Greyhound, Enemigos bajo el mar, sota la direcció d'Aaron Schneider.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Hanks va continuar treballant amb el gènere històric el 2020 amb Notícies del Gran Mundo, dirigida per Paul Greengrass i escrita pel propi director i Luke Davis. Interpretava el capità Jefferson Kyle Kidd, un veterà de la Guerra Civil, que recorre Texas llegint notícies als habitants de petites comunitats i que accepta transportar una nena, Joanna, interpretada per Elena Zengel, fins a dur-la amb la seva família. La pel·lícula va obtenir 4 nominacions als Premis de l'Acadèmia, entre elles les de millor fotografia i millor banda sonora. Després de protagonitzar Finch, l'any 2021, l'actor assumeix un dels seus personatges més coneguts dels darrers anys, el del coronel Tom Parker a Elvis, sota la direcció de Baz Luhrmann. La pel·lícula reconstrueix la trajectòria d'Elvis Presley, interpretat per Austin Butler, que ho fa principalment des de la perspectiva del controvertit mànager. La caracterització de Hanks va transformar completament el seu aspecte físic. L'actor va treballar en pròtesis i maquillatge per convertir-se en Parker, personatge que presenta una relació complexa amb Presley i que durant dècades va controlar bona part de la seva carrera. Elvis va obtenir 8 nominacions als Oscar, inclosa la de Austin Butler com a millor actor.

I ja per finalitzar, el 2022, Hanks va protagonitzar també El peor vecino del mundo, adaptació de la novel·la de Fredrik Backman i remake de la producció sueca Un hombre llamado Hope. La pel·lícula recuperava un dels territoris interpretatius que l'actor ha explorat al llarg de la seva carrera. Personatges aparentment antipàtics o tancats que evolucionen a través de les relacions humanes. En aquests darrers anys, Hanks ha col·laborat amb Zemeckis a Gia, una pel·lícula basada en la novel·la gràfica de Richard McGuire. El projecte reunia novament Hanks amb Robin Wright, gairebé tres dècades després de Forrest Gump. Tom Hanks ha construït així una filmografia que recorre diverses generacions del cinema contemporani, des de Woody fins a Forrest Gump, des del Capità Miller fins a Chuck Nolan, des de Walt Disney fins a Fred Rogers. La seva carrera ha estat marcada per una constant: posar la interpretació al servei del personatge i adaptar-se a directors, gèneres i formes de producció diferents. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades, com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
3: Qui fa el que pot no està obligat a més. S'ha de fer el que es pot, i només. No es pot exigir més a qui ja treballa i no demanar coses impossibles. Qui fa el que pot no està obligat a més.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Qui festeja no fredeja. Això vol dir, lògicament, que qui festeja no passa fred. Qui festeja toca calent. Ja ho sabeu, millor tenir un bon contacte i estar ben escalfadet, i sobretot ara que s'apropa l'hivern. Qui festeja no fredeja.
2: Dites, refranys i adagis.
3: Qui la fa, la paga. Tothom és responsable dels seus fets, i qui obra malament és castigat. Les dolenteries es paguen. La vida sempre passa factura. La cabra pels seus pecats porta els genolls pelats. I sí, qui la fa la paga, encara que de vegades la fa i no la paga. Però bueno, això ja són coses de la vida.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Qui mama, engreixa. Vol dir que qui obté beneficis o favors aconsegueixen un bon guany. La qüestió és que vinguin i cal aprofitar les ocasions. També hi ha aquella expressió de no deixar anar la mamella. Té alguna semblança? I pensem una mica. Qui mama, engreixa.
2: Dites, refranys i adagis.
3: Qui molt abraça, poc estreny. Es diu d'una persona que té moltes coses entre les mans i no li surten prou bé perquè no les pot atendre. Qui molt abraça, té cap de carbassa. Qui vol fer moltes coses no en fa cap profitosa. Qui moltes tecles toca, poques en fa sonar bé. Bueno, menys en el cas dels pianistes, si són virtuosos, totes les tecles les toquen perfectament.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més. Avui volem proposar-vos un dels millors títols operístics del considerat com a pare del classicisme. És per això que coneixem el títol de Franz Joseph Haydn titulat Armida.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Armida és una òpera dividida en tres actes amb música de Franz Joseph Haydn, amb llibret en italià atribuït a Annunziato Porta, tot i que basat en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 26 de febrer de 1784 al Teatre del Palau del Zenjara a Ferot, a Hongria. Pel que fa als personatges principals, Armida és una maga enemiga dels cristians que intenta seduir el cavaller Rinaldo i suborna al rei musulmà Hidreno. És un paper que, podríem dir, l'ha d'interpretar el que acabarien sent les sopranos de coloratura, un rol d'alta volada pel que fa, òbviament, a la coloratura i que avui podrem gaudir en la veu de Cecilia Bartoli. Rinaldo es tracta d'un heroi cristià que ha deixat arrossegar-se pels plaers que li ofereix Armida a causa d'aquesta seducció pels plaers ha deixat de banda la lluita contra els musulmans, un paper el de Rinaldo per tenor líric lleuger o directament lleuger. Zelmira és la filla del sultà d'Egipte, una aliada d'Armida, un rol amb considerables complexitats vocals, tot i que no tantes com les que presenta la part d'Armida. Hidreno és el rei de Damasc, un paper per baix d'agilitat o baríton amb una bona zona greu. Ubaldo és el cavaller cristià i amic de Rinaldo, paper aquest per un tenor amb veu flexible i facilitat pels aguts. I Clotarco és un altre cavaller amic de Rinaldo, que un rol que acostuma a ser cantat per un tenor líric lleuger de poca complexitat. També hem de tenir present que hi apareixen el personatge de les nimfes. L'Armida de Haydn és un dels títols més rodons del compositor, tot i que no ha tingut el recorregut ni la presència que segurament es mereixeria. Amb tot, en la seva estrena, l'èxit va ser tan aclaparador que van realitzar-se més de 50 representacions seguides. Ara bé, des d'aleshores, ha caigut en un pràctic anonimat, tot i que existeixen un parell de gravacions d'altíssima qualitat i que avui podrem seguir, per exemple, podem fixar-nos a la que dirigeix Nicolaus Harnoncourt i, entre altres, compta amb les veus de, com dèiem, Cecilia Bartoli com a Armida o Patricia Petitfum com a Zelmira. Per tant, dues veus més que notables amb una batuta encara més important. Pel que fa al tema, és un dels arguments més recurrents del segle XVIII, tractat anteriorment per Philip Quinault a la seva Lully i també per Gluck. En tots dos casos es basa en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso, però compositors posteriors, com demostrarem la propera setmana, també van tractar aquest argument. Però el que anem a fer ara precisament és a fixar-nos en aquest argument, en aquest tractament musical també de l'argument que en fa Haydn, i per això ens situem a l'inici, esclar, de l'acte primer. L'exèrcit cristià ha posat contra les cordes el sobirà musulmà de Damasc, Hidreno, però aquest ha sabut jugar una carta amb astúcia. La seva pròpia neboda, Armida, ha aconseguit seduir el cavaller Rinaldo, que l'enemic ho sàpiga, i a més, Rinaldo ha decidit combatre els cristians gràcies a l'alteració dels sentiments que li ha generat Armida. Rinaldo és Christophe Prégardien sota la direcció de Nicolaus Harnoncourt.

Els cavallers cristians Ubaldo i Clotarco han anat a buscar el seu cap, seduït per Hermida. Clotarco es troba amb Zelmira, la filla del faraó d'Egipte i aliada d'Hermida. Com que Zelmira està enamorada d'ell, finalment se l'endú a un lloc segur. Hidreno, el rei de Damasc, desconfia de l'avantatge que li donen les armes per damunt de la seducció de les dones, així que Hermida l'aconsella. Li demana que rebi a l'enemic com si estés disposat a signar la pau, de manera que fingirà que accepta totes les condicions que li imposin. Malgrat això, Ubaldo no aconsegueix trencar l'encanteri que pateix Rinaldo, malgrat que aquest darrer és conscient que el que està fent no està bé. Malgrat això, Rinaldo no tan sols assegura que defensarà content els interessos d'Hermida, sinó que li assegura fidelitat. Ella, manipuladora, segueix el joc de seducció. El resultat és un fantàstic duet que podrem sentir a través de les veus de Christoph Pregardien com a Rinaldo i Cecilia Bartoli com a Hermida.

0: Des d'Olesa Ràdio, moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: Ori, serva el secreto.
1: A l'inici del segon acte de l'Armida de Haydn, Hidreno demana ajuda també a Zelmira per neutralitzar a Armida. També parla amb Ubaldo i Clotarco perquè tegeixin una trama per aconseguir el retorn de Rinaldo. Però d'entrada, Zelmira, amiga i còmplice d'Armida, no vol cooperar en aquesta estratègia, però les paraules còmplices de Clotarco i Hidreno aconsegueixen convèncer a Zelmira. Ho canten la francesa Patricia Petitfond com a Zelmira i Hidreno és Oliver Widmer, mentre que Clotarco l'interpreta Marcus Schaffer.

Ubaldo entra a la tenda d'Hidreno i exigeix l'alliberament de tots els cristians. Hidreno fingeix acceptar, però fa saber que Rinaldo està amb Armida perquè vol. Ubaldo aleshores aconsegueix fer comprendre a Rinaldo que ha de marxar d'allà i de la companyia d'Armida. Inicialment accepta, però Armida reapareix per, a través dels seus encanteris, reconduir-lo. Ho fa fingint desesperació si Rinaldo l'abandona. Però Rinaldo pren consciència i se n'adona de l'engany, així que no torna a caure en el parany d'Armida. Ho canta des de la part de Rinaldo, de nou, Christoph Pregardien.

A la següent escena de l'acte segon, Rinaldo ha tornat ja al campament cristià i és aclamat, però Armida apareix de nou. Ubaldo la vol fer fora, però Rinaldo, més compassiu, l'acull. Bartoli és de nou Armida, Pregardini Rinaldo i Scott Baird, Ubaldo. Així sona, per tant, al final del segon acte.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de la Mida de Haydn, els sarraïns estan contra les cordes i la derrota sembla inevitable. Rinaldo assegura que ja està guarit dels seus amors, així que ara es disposa a cremar l'arbust on resideixen els poders de la maga Armida. Així doncs, Rinaldo entra en el bosc encantat. En arribar al davant de l'arbust, Rinaldo vol destruir-lo, però aquest vegetal pren la forma d'Armida, que li suplica que no el destrueixi. La maga provoca una foscor absoluta al bosc i Rinaldo dubta per un moment, però finalment agafa embranzida i destrueix aquest malèvol arbust. Abans, però, l'arbust, en forma d'Armida, canta patèticament per salvar la seva vida. Ho sentim a través de la veu de la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

0: Finalment, Rinaldo dirigeix a les tropes cristianes a l'últim assalt contra els pagans. Armida ocupa el seu lloc en un carruatge volador i intenta lluitar contra Rinaldo, però, com que Rinaldo s'allunya, ella el segueix. I així és com acaba l'òpera Armida de Haydn. Nosaltres tornem en 7 dies i que us esperem a @momentsdopera a Facebook i Twitter. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. No hi ha dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus i, a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.